0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Tecno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Tecno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. El Tecno, amb DJ Glass Hat.

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
3: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si tu m'estimes amb els pètals d'una flor.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44.
3: 107.9 FM.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: ara la millor música.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Quart.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular mentrestant bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3CAT Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112, on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 2 ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de 11a víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut 30 de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de l'Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero, no? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili.

0: en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival. 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
4: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.

0: 3CAT Info. Són 7:15.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
1: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes frontaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situación es de miseria extrema en el caso de de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
6: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
7: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
7: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
10: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
7: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
7: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
7: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
1: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al Col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
1: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
15: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
16: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
17: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
1: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
18: Quan el règim fascista estadounidense arresta el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que si hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
19: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
1: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
0: 3CAT Info.
1: 3:45. La línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: La cooperativa Les Camot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
23: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
22: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
23: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
22: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: la línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
2: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Bosoms.
3: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporal d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
4: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
3: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
5: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
24: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
5: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
25: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
26: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar també el consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració i el cremat no ens va donar, no ens va avisar. També a més era festa major i Isavarre i hi havia molta gent al poble fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
25: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
26: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona va requerir atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
25: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
0: Fresca't Info. Fresca't Info.
1: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a Tresca't Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
6: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
6: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
7: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar Tresca't Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
8: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
7: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
9: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja ha estat un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
7: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competiran diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetà Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
10: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
7: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quart aquest dijous al matí a la seva sèrie.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb calor una vegada més. 20 graus a Vic ara mateix, 22 a Balaguer, 23 a Móra d'Ebre. Unes altes temperatures que facin que el risc d'incendi sigui molt alt a més de la meitat del país. Enric Agut, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy.
0: Quina és la previsió per avui?
1: Doncs mira, com tu has comentat, el dia arrenca en temperatures altes, farà molta calor, és un dia de calor pesada, sufocant a l'interior sobretot, a la costa molta xafogor, les màximes poden rondar a moltes viles i poblacions interior als 37-38, s'arribarà novament als 40 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb una jornada marcada per un matí de sol, i a la tarda, un dia més, apareixeran alguns ruixats i tempestes molt irregulars, no seran generals, cap al nord i també a l'oest del país. Per cap setmana la temperatura baixa, però encara no es normalitzarà, i a les mapes ho mouen fins a dijous, divendres de la setmana entrant. Anirà baixant, però la normalització encara es fa esperar, malauradament, perquè ja estem bastant cansats. Barcelona ara mateix 29 graus, al centre, a Tarragona 25, Lleida 23, Girona 22, totes per damunt dels 20.
0: Gràcies, Enric, fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquest panorama de calor, com deia ara, perdoneu, l'Enric Agut. Perdó, puja, puja la música, puja. Tot bé, perdoneu, només m'he ennuagat una mica. El que anava a dir és que la calor aquesta que tindrem aquestes pròximes hores, encara haurem d'esperar una mica a que la calor sigui l'habitual per aquesta època de l'any. No vol dir que no deixi de fer calor, però farà la calor habitual en un mes d'agost, no aquestes altes temperatures que tenim ara mateix. Això es tradueix en que 525 municipis de 37 comarques de Catalunya ara mateix estan en risc molt alt d'incendi. És veritat que no n'hi ha cap en risc extrem, com estàvem, per exemple, al principi de l'estiu, però sí en risc molt alt d'incendi. De fet, tret del Pirineu Occidental, hi ha perill d'incendi a pràcticament tot Catalunya.
2: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Insistim en això, eh? Prudència avui pel que fa als incendis, pel que fa al risc d'incendis, perquè és molt alt a pràcticament tot Catalunya, tret del Pirineu. Un escenari dels incendis que ha millorat notablement en comparació al que era al principi del mes de juliol, però val la pena no abaixar la guàrdia, com advertia el subinspector dels agents rurals, Josep Vilalta, en declaracions a aquesta casa. Aquesta situació s'hi suma al fet que avui és divendres i demà és 15 d'agost, i això vol dir moviment a les carreteres. És una de les últimes sortides de l'estiu, sobretot a partir d'aquest migdia i a primera hora de la tarda. Ahir, de fet, vam tornar a tenir cues importants, és veritat que va ser per un accident, a l'AP7, de fins a 16 quilòmetres de retencions vam arribar a tenir entre l'Èrdola i Subirats en direcció a Barcelona per un accident. I avui continuarem parlant de les conseqüències no ben bé de l'eclipsi, sinó de tot el caos que es va viure, bàsicament, en algunes estacions de rodalies del sud del país, després que acabés aquest fenomen. Aquest era el so de les cues que hi havia a l'estació de Tarragona. Recordem que l'estació la van haver de tancar per seguretat perquè estava plena de gent. Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per evitar aglomeracions a les andanes. Renfe havia programat un sol tren de tornada a Barcelona, diguem-ne, de Tortosa, després de l'eclipsi. I arran d'això doncs, es comencen a acumular les peticions de responsabilitats. Per exemple, el propi alcalde de Tarragona, que reclama a Renfe i a DIF responsabilitats. Què diu Renfe? Doncs que no és una qüestió de voluntat. És una qüestió de capacitat. No tenim prou trens, ens van dir.
3: 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: És el que deia David Andrés, que és el gerent d'operacions de Rodalies en declaracions aquí, al matí de Catalunya Ràdio, tot just ahir. És un problema que no tenim trens. Encara que volguéssim, ens van dir, encara que volguéssim, no podríem fins i tot posar més trens en aquesta línia, a la línia de tornada de la zona de l'eclipsi del sud del país, perquè no hi ha aquesta capacitat. En fi, avui ho parlarem al matí de Catalunya Ràdio, ho abordarem a l'Àgora amb el Manel Nadal, que és secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern de la Generalitat, algú que fa molt de temps que coneix les infraestructures del país i amb qui mirarem de treure'n l'entrellat d'aquesta història. On el caos també continua és a l'aeroport de Catània, Sicília.
4: Nessuno, no ho he vist nessú de la regione siciliana, non ho visto nessuno che ci desse indicazioni, ho visto solo un gran caos, un sacco di passeggini e seggiolini abbandonati.
5: Non è questo un'odissea, è una tragedia. Non si può fare un aeroporto sotto le pendici dell'Etna. Questo è il risultato di un'idea che fu ed un'idea che noi oggi piangiamo.
0: Són algunes de les passatgeres. No es pot fer un aeroport a sota de l'Etna, deia una d'elles. L'aeroport de Catània ja fa una setmana que està tancat per l'erupció del volcà. Això ha afectat 100.000 passatgers i fins almenys avui a les 10 del matí l'aeroport de Catània seguirà inoperatiu, tot i que el tancament de l'espai aeri en aquella zona encara es podria allargar ben bé durant tot el dia. Per cert, que els vols de la ruta Barcelona-Catània de Vueling ara operen des de Palerm. Tot això mentre un dia més tindrem els ulls posats a Ceuta.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutament fuera de toda duda.
0: És el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, amb una frase amb la qual volia donar dos missatges. Un, una vegada més rebaixar qualsevol problema diplomàtic que pugui haver-hi amb el Marroc. Passi el que passi, hi ha la voluntat ferma del govern de Pedro Sánchez de no generar problemes, tot i que el Marroc va dir que no veuria malament en algun moment annexionar-se Ceuta i Melilla. Ara aquestes declaracions del ministre Marlaska d'alguna manera calmen els ànims una vegada més i diuen que amb el règim del Marroc, amb el govern del Marroc, no hi ha el més mínim problema. Aquesta és una de les intencions i l'altra dient que els dos partits, els dos països, els dos governs, van absolutament units en intentar evitar una nova entrada massiva de persones que en teoria està convocada a les xarxes per aquest cap de setmana, de fet per demà. El govern espanyol ha enviat més policies a Ceuta i a Melilla i també s'ha reforçat la seguretat de la frontera amb més tanques i més concertines. Avui parlarem d'aquesta història amb Marga Herrero. Ella és investigadora d'una empresa que es diu Golden Owl, que depèn de la Universitat d'Alacant, que ha monitoritzat les xarxes socials marroquines després de l'entrada del 30 de juliol. Ells consideren demostrat que aquella entrada va ser absolutament organitzada, que no va ser espontània. Li preguntarem per això i li preguntarem també per què diuen les xarxes de cara en aquesta possible convocatòria de demà 15 d'agost. Tot això quan encara hi ha desenes de milers de menors, desenes de menors als carrers de Ceuta. Deien milers perquè amb això es va quedant cada vegada més en evidència que aquest miler de menors que continua a Ceuta, que va dir el govern espanyol, doncs són bastants, bastants més. Les ONGs diuen que alerta perquè això està empitjorant molt.
7: Són ja quasi dues setmanes que han transcurrido desde la llegada de todos estos menores y cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: És el que ens deia aquí a Catalunya Ràdio Raúl Arnaiz, cap d'operacions de Save the Children. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però també ens fixarem en la situació d'Olost, al Lluçanès. Allà no tenen aigua. O bé, en tenen, però no la poden fer servir ni per beure ni per cuinar. L'Ajuntament recomana als veïns ni beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta perquè fa temps que no plou i això ha provocat que l'aigua del pantà i els pous estigui estancada fins al punt que pot ser perillosa.
8: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient també este és tot el nostre entorn, però aquí on ens hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums, entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: Era l'alcalde d'Olost, Gil Salvans. I malauradament també hem de parlar de dos ofegaments en menys de 24 hores. Un home de 78 anys que ha mort a la platja de Palamós i una dona de 85 anys que ha mort en una piscina de Castelldefels. Sumant aquestes dues víctimes són 30. 30 les persones que han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. I també de les últimes hores hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per assaltar i agredir un influencer de Tunísia que estava allotjat en un Airbnb de Barcelona. Els assaltants, a més, van gravar les imatges i les van enviar amics i familiars de la víctima exigint-los diners a canvi d'alliberar-lo. Ho llegim avui a La Vanguardia, també ho explicarem. I aquest cap de setmana torna a la Lliga, tot i que no juguen cap dels grans equips, no juga el Barça, el Madrid, l'Atlètic Club, la Reial Societat, no juga el Betis, tampoc. Ja sabeu que la Lliga va oferir els partits que tenien jugadors a les semifinals del Mundial a ajornar els partits de la primera jornada. L'Espanyol, en canvi, sí que juga diumenge contra el Llevant i això mentre el Mercato també presenta novetats.
9: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo.
0: Hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres, en principi per 50 milions de dòlars. I ja que parlem de milions, aquest cap de setmana arrenca la D23, és la gran convenció de Disney on explica les seves novetats.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Jofre Llombart, Meritxell Benedí, Sònia Andolf, Ignacio Rigau. I quan falten 4 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Blindades.
3: Les fronteres entre Espanya i el Marroc, de Ceuta i Melilla, per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà.
4: A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos. I a Melilla, el govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
6: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
5: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat, en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs sobre això que deia la Paula, un advertiment.
7: De Save the Children sobre la situació precària de molts nens, alguns de 10 i 11 anys, als carrers, sense que se'ls hagi ni identificat ni atès. Ho ha explicat el director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, en declaracions a 3Catinfo.
8: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: I avisa que el retorn dels menors al Marroc i el reagrupament familiar que defensen Espanya i Rabat no serà gens fàcil.
8: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
4: La llei obliga a respectar l'interès del menor abans de retornar-lo.
0: I bloqueja.
7: El PP, el debat sobre el repartiment dels menors de Ceuta.
0: Àlex Giral Robert.
9: Els responsables dels governs autonòmics pilotats pels populars van rebutjar i incloure la distribució dels infants i joves cap a la península a la pròxima reunió sectorial d'infància el dia 27. I és que el Ministeri i les comunitats van fer una primera reunió tècnica que ja va comptar amb el boicot anunciat de Vox. Per Jaime de los Santos del PP, debatre no val la pena perquè els menors ja haurien d'haver tornat al Marroc.
10: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
9: Des de la Moncloa afirmen que bloquejar l'intercanvi d'opinions és sinònim de falta d'arguments i reiteren al PP que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana responsabilitats.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a Renfe i a DIF pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació a milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
12: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
11: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquesta manera, exigeix explicacions.
4: L'oposició de Salvador Illan demana al govern pel caos ferroviari el dia de l'eclipsi.
0: Txell Garriga.
13: En una bateria de preguntes registrades al Parlament, Junts demana pel responsable del dispositiu de trens i insta l'executiu a respondre si, segons ells, n'hi va haver prou. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen també el govern d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes a Rodalies com per la fallada elèctrica dimecres a la torre de control del Prat.
14: Si hay unos responsables de lo que pasó en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
13: Els comuns, per la seva banda, volen saber què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, risc molt alt d'incendi.
7: Avui, en 525 municipis de 37 comarques, el terreny està molt sec i les temperatures són extremes.
0: Montse Poblet.
2: No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
15: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
2: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'això, molt debilitats.
3: Més del 10% dels arbres de Catalunya hi són vulnerables als temporals i als incendis.
0: La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
16: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això els hi resta resiliència davant de fenòmens extrems. Jorge Heras, del Departament d'Agricultura, n'assenyala les causes.
17: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries, però sobretot el més important és l'abandonament de rural de la gestió tradicional.
16: Per això defensen una millor gestió forestal i més seguiment dels boscos. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aigua de l'aixeta.
4: L'Ajuntament d'Olost del Lluçanès recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta. La falta de pluja ha provocat que l'aigua tingui un excés de manganès.
0: Més detalls, Maria Costa.
18: Olost i Santa Creu de Juglar depenen de l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca. Com que últimament no hi ha plogut, l'aigua està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tinguin un excés de manganès. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
19: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesa groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet, hi ha gent que s'emprèn com a medicament pels ossos, necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes. No estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
18: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges. Per tot plegat, s'ha demanat a la població reduir el consum d'aigua. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un nou ofegament.
20: Ahir a les platges catalanes, un banyista de 78 anys va morir a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà.
0: Girona, Maria Rovira.
21: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malauradament també continua augmentant.
3: El balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia, el nombre de morts puja a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts.
4: El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
22: El primer que busquen els que ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns passat ha deixat en aquesta zona de Colòmbia, de l'Eix Cafeter. Una desena de camps de refugiats omplen les places de la ciutat de Pereira en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
23: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comida, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
24: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
22: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals com aquesta. Amb jocs i pallassos es busca fer-los costat. Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Erupció volcànica.
20: De l'Etna a Sicília, l'erupció del volcà actiu més alt d'Europa afegeix un al·licient visual extraordinari als turistes que visiten l'illa, però el tancament de l'espai aeri per culpa de les emissions de fum i cendra ja ha afectat uns 100.000 passatgers a l'aeroport de Catània.
3: En l'última setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat programat més de 700 vols a l'aeroport de la segona ciutat de l'illa, situada al peu de l'Etna. Això ha tensionat l'aeroport de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència de Barcelona. La companyia Vueling, que habitualment vola tant a Palerm com a Catània, ha concentrat ara totes les operacions a la capital siciliana.
0: Pluges torrencials.
4: Almenys 4 persones han mort al Japó pels aiguats a la prefectura de Shiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, el segon de la capital.
0: 5 dies de setge.
20: De colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània que ha provocat, de moment, l'evacuació dels palestins.
3: L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha fet cap detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant-ne els residents, en principi de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
5: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
1: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc entre el Japó i Rússia.
4: Per la primera visita ahir del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag que el país nipó reclama històricament.
0: Clàudia Serra.
6: La disputa es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable, mentre que Rússia insisteix que les illes li pertanyen per raons legítimes. Sanae Takaichi, primera ministra japonesa.
8: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional.
6: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, i Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:22, detinguts.
20: Al sud del Segrià, 33 treballadors temporers acusats de suplantació d'identitat en empreses de fruita.
3: La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la policia continua oberta per detenir els caps de la xarxa.
0: Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Som ruralitats.
4: 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal.
20: Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
25: Bon dia. Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
26: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys pots trobar 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa, i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
25: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts per arribar a 8:15. Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
27: Bon dia.
0: Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana.
27: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Amb aquesta maniobra, el Barça s'està

0: Manchester City i el masculí diumenge contra el Basilea.
1: Mentrestant, dia complicat per als catalans a l'europeu d'atletisme.
0: La santcugatenca Jael Bastuent no va poder passar del setè lloc a la final dels 200 metres llisos, es va quedar 4 dècimes del podi. A les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar els 2 minuts, però no es va poder classificar per la final perjudicada per una cursa accidentada.
2: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
0: I el barceloní Oriol Sánchez es va retirar per lesió de la seva sèrie dels 200 metres. Avui competiran en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente.
1: I Luna Hook un altre cop ha tocat la medalla.
0: En l'europeu de natació de París, l'equip espanyol dels 4% lliures ha acabat en quarta posició. Hook ha estat el més ràpid en els 100 metres que ha nedat. I uns minuts abans el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona es classificava per a la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya.
3: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
0: Avui nedaran Nilka Davall, els 50 metres brasa, la mallorquina Estela Tonraz i la barcelonina Irene Círcoles, i els 4% lliures mixts estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio Nayara Sobreviela i també Irene Círcoles.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
6: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
5: Tornen els draps bruts.
7: Jo crec que el pitjor clar que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
5: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
4: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
5: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
8: el 13 de setembre del 1944.
5: I el número de la sort, el...
8: 11.
5: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.

0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs, amb el Giovanni i companyia.
1: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
2: Soy artista de revista y tengo la cosa con mucha pista.
0: Home!
3: Aquesta setmana que hem començat està dedicada a la poesia en català.
4: Sí, però sí. Com que ahir hi havia tota la muda de lo del Barça, pues us vau passar la poesia pel
3: poble. Bueno, és igual. Hem començat la setmana per dimarts, que no,
4: no
3: passa
4: res. Vale. Fem el que vulguem.
0: És estrany que apareguis tu quan parlem de poesia, no, perquè tu, perdó? Ets un... Sí. Ets un músic, no?
4: Però és una... jo el que trobo estrany és que si parleu de poesia no em citeu a mi, que sóc el Rapsoda. Man, del segle XXI, no?
3: Vull dir... Soda és una paraula molt grossa, eh?
0: Ets un rapero, ets un rapero per tots els públics. Sí,
4: però jo sóc l'autor de la poesia contemporània de la cançó Supermercats, eh?
0: A veure, sí, com, a veure, sí. Recita-la, la sabria recitar?
3: No, no sé si la qualificaria de poesia, la lletra de Supermercat.
4: I diu així.
3: Ai.
4: M'he enamorat el supermercat.
3: Sí.
4: I m'has deixat el cor, sí, super... mercat.
0: Hòstia, que és bona.
3: I compte, perquè ja has rimat supermercat...
4: amb supermercat.
3: Amb supermercat.
4: I ara he afegit... Si tu en mi t'has fixat, per tu jo sóc l'indicat. M'agrada molt l'indicat canto.
0: Sense... Dos quarts de vuit.

0: Demana en què tornarem a mirar cap a Ceuta, també cap a Melilla, per la possibilitat que hi pugui haver un nou intent d'entrada massiva des del Marroc. Hi ha una crida a les xarxes socials que les autoritats es prenen molt seriosament, fins al punt que tant el govern espanyol com el govern del Marroc han fet i han ampliat un dispositiu fronterer, han ampliat el dispositiu fronterer. Fernando Grande-Marlaska és el ministre de l'Interior.
1: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és d'una lealtat, d'una importància, d'una cercania, de una complicitat absolutament fora de tota duda.
0: És el que deia el ministre de l'Interior mentre les ONGs consideren que la xifra oficial de 1.900 menors identificats a Ceuta, que es queda molt, molt curta, i de fet denuncien les condicions que estan vivint.
2: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
0: És el que deia Raúl Arnaiz, que és el director d'operacions de Save the Children, al voltant dels menors que queden a Ceuta. Mentrestant, a Catalunya, encara cueix el col·lapse de Rodalies de Tarragona després de l'eclipsi. L'Ajuntament de Tarragona demana obertament explicacions a Renfe i a Adif. L'oposició al govern de Salvador Illa també li reclama més explicacions i detalls de per què no s'havia previst aquesta situació. I, mentrestant, els agents rurals demanen màxima precaució per l'elevat risc d'incendi. Tenim més de 500 municipis ara mateix a Catalunya, amb un risc molt alt.
3: Demà és un dia que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: És el que deia Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals. I encara sobre les altes temperatures, o més exactament sobre la sequera, l'Ajuntament d'Olost, el Lluçanès, aconsella als seus veïns que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros i la Supercopa d'Espanya, que disputaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid, es jugarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, Enric Agut, bon dia.
5: Bon dia. Aquest divendres marcat per la calor. Calor intensa, de canícula, amb màximes que poden rondar molts indrets als 37-38 graus, a Ponent arribar als 40, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, o a la mateixa costa, algunes xifres de 35-36, és el cas de Barcelona. De fet, pràcticament tot el país està amb avís per calor, calor intensa. En algunes comarques el perill és alt. El Taronja, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, també del centre del país, de Ponent, i també del nord de Tarragona. Un matí de sol, a la tarda apareixeran un dia més alguns ruixats i tempestes irregulars. I pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà.
0: Gràcies, Enric Agut. La mobilitat a aquesta hora, Marisa Gil, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora hi ha 20 minuts de retard en la línia R11, la que va de Girona a Barcelona, en sentit sud. També 10 minuts de retard a la R14, la línia que uneix Barcelona i Lleida, en tots dos sentits, i de 8 minuts als trens de la R15, la línia que uneix Reus i Barcelona, també en tots dos sentits. També hi ha retards de 116 minuts de mitjana a la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, tot i que respecte a la freqüència de pas habitual a la línia. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. D'altra banda, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts. Destaca el vol d'EasyJet amb destinació Londres, que havia de sortir a les 7:10 i ho farà a les 8.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres, Mariol García, com ho tenim? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs la circulació fluida, però hi ha algunes incidències que han passat aquesta matinada. A l'AP7, un carril tallat i un d'obert a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un accident de les 6 del matí. A l'autovia 2, un sol carril obert a Pallejà, direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle ahir al vespre. I pas alternatiu a la C15, Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, perquè a les 5 de la matinada hi ha hagut un altre accident.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 7:45. Com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Ara que per fi hem deixat enrere l'eclipsi, la crisi de Ceuta torna a ser protagonista de les portades dels diaris.
8: El Mundo i El País obren edició fixant-se en el Marroc, que ha desplegat l'exèrcit per prevenir més assalts de migrants. Rabat ha reforçat la frontera del Tarajal davant la crida de xarxes d'una possible nova entrada massiva demà.
9: En el seu editorial, El País posa el focus sobre els menors migrants no acompanyats. Diu que es troben en una situació de vulnerabilitat vulnerabilitat extrema i que han de ser la primera prioritat a resoldre. El diari assegura que no es pot repetir la situació del 2024 quan centenars de menors van quedar atrapats a Canàries durant mesos pels enfrontaments polítics pel seu trasllat a la península.
8: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en la rectificació del govern de Sánchez, que admet que ara ho ha admès que van entrar 80.000 persones i que en queden 5.000 per retornar. En el seu editorial demana rapidesa en la solució d'una crisi que titlla d'insostenible i que s'està allargant més del convenient.
9: L'ABC també posa el focus sobre el retorn de migrants menors. Diu que Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela de fins a 4.000 menors i destaca que 350 nens i adolescents han arribat les dues últimes setmanes a Melilla.
8: També trobem altres temàtiques a les portades d'avui. L'Ara la dedica a la calor. Es fixa en el darrer estudi del Barcelona Supercomputing Center, que diu que Baix Llobregat i Garraf són les zones que més patiran quan pugin les temperatures.
9: A l'editorial descriu les onades de calor com una nova normalitat. Asseguren que les nits per sobre dels 25 graus, que abans eren excepcionals, s'han convertit en habituals en moltes zones del Mediterrani i conclouen dient que algunes ciutats del nord d'Europa l'aire condicionat està deixant de ser un privilegi per ser una necessitat de salut.
8: El periòdico dedica el tema del dia a la gent gran, un col·lectiu vulnerable a robatoris. Segons dades del diari i de la Guàrdia Civil, s'han registrat 215.000 delictes contra avis i àvies aquest any a Espanya. Asseguren que el més habitual és el furt mitjançant la tècnica de l'abraçada afectuosa.
9: Per últim, el Punt Avui dedica la seva portada a Harry Potter, que reestrenarà la primera pel·lícula als cinemes 25 anys després, mentre HBO remata una adaptació televisiva. Segons el diari, la saga literària ha venut més d'un milió d'exemplars a Catalunya i en suma entre 15.000 i 20.000 anuals.
0: Doncs un cop repassades les portades i algunes opinions, anem a mirar altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Vaja, que ha trobat la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: Alerta si rebeu un paquet que no heu demanat.
10: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha donat la veu d'alarma pel que ha batejat com l'estafa del QR. El frau consisteix a enviar a la víctima potencial un paquet que no ha demanat, confiant en allò típic que no recorda si has demanat alguna cosa. A l'interior de l'embolcall hi ha un codi QR que, amb el reclam d'un regal, porta a un formulari web per omplir amb dades personals o bancàries. L'objectiu d'aquesta pàgina és obtenir informació per robar els diners o suplantar la identitat. Ho recull el 3CatInfo.
0: I atenció també, perquè no tenir cura del teu hort et pot portar problemes.
10: Sí, sobretot si el que hi tens són plantes de marihuana de 2 metres d'altura, et despistes i sobresurten de la tàpia, emetent a més una flaira que deixa els veïns mig estabornits. La Guàrdia Civil de la localitat granadina de Morales de Zafaiona va observar com les fulles de diverses plantes sospitoses sobresortien del mur de dues parcel·les i va sumar 2 i 2 amb les queixes recents de veïns sobre una forta olor que detectaven al barri i va posar a disposició judicial 2 homes per cultivar marihuana al seu hortet. Ho recull l'Ideal de Granada.
0: I torna un dels esdeveniments més esperats de l'estiu?
10: Efectivament, sé que l'esperaves molt més que l'eclipsi. És el Campionat Francès de Xiscles de Porc, el festival que segur que tu saps pronunciar més bé com es diu això.
0: Puc callat.
10: Exacte, doncs es fa en
0: com
10: un poble...
0: coneixes, eh?
10: No per al·lusions, em vinc a referir. Bé, millor que no diguis res més.
0: Sí.
10: Aquest festival es fa en un poble dels Alts Pirineus francesos des de fa ni més ni menys que 43 anys i quadruplica la seva població de 1.000 habitants amb motiu d'aquesta cita ineludible. Segur que frises per sentir una mostra de les habilitats d'alguns dels concursants que ho donen tot a billats de porcs i revolcant-se per terra. Ho hem vist i ho hem sentit a l'avantguarda.
0: Això són persones, que fan aquest so,
10: Efectivament, efectivament.
0: Sí, sí. Endavant. Vinga, superem això. Ara expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Comencem amb la premsa britànica, on la calor és la gran protagonista. The Guardian explica que ahir el Regne Unit va registrar el dia més calorós de l'any, amb temperatures a Londres que van arribar als 38,1 graus i que gairebé 3/4 parts d'Anglaterra i tot Gales estan en sequera. El Daily Telegraph també es fan ressò del descarrilament d'ahir d'un tren que va sortir de l'estació de Victòria de Londres i anava a Eastbourne, que va deixar 2 persones greument ferides. Segons explica el diari, els experts apunten que l'accident podria tenir relació precisament amb la calor, perquè les vies, amb les altes temperatures, tendeixen a expandir-se i, si no poden fer-ho, es deformen, i això és el que podria haver provocat aquest descarrilament. Anem a Itàlia, on el Corriere della Sera es fa ressò del tancament de l'aeroport de Catània per l'erupció de l'Etna. Expliquen que hi ha gent que intenta treure profit d'aquests casos i que hi ha desenes de conductors que es fan passar per taxistes i que estan oferint xàrters de transports privats per fer el viatge entre Catània i Palerm i demanen quantitats astronòmiques que arriben, atenció, fins als 800 euros. Acabem al Washington Post, on encara s'arrossega el tema de Trump i la seva escapada en un vol secret dins d'un carretó de càtering, expliquen, en aquest cas en exclusiva, que la CIA va considerar que l'amenaça d'assassinat tenia poc risc i que era poc convincent, una amenaça que, per cert, els va arribar per part d'Israel. El diari parla amb diversos funcionaris i exfuncionaris i diu que els demòcrates ja han pressionat l'administració perquè els aclareixi tota aquesta operació.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els Estats Units han hagut d'assumir els costos d'endeutament més elevats per col·locar bons a 30 anys des del 2001 a causa de la inquietud dels inversors per l'augment del deute del país durant l'administració Trump i per una inflació que es manté alta. I una subhasta del Tresor nord-americà de 25.000 milions de dòlars en bons a 30 anys va registrar rendiments de fins al 5,22%. A l'ONU Economia explica que Sitges és el municipi de la demarcació de Barcelona, sense comptar la capital, amb més habitatges de luxe per sobre dels 3 milions d'euros, segons dades d'Idealista. Els segueixen Castelldefels i Sant Andreu de Llavaneres. I a Expansió també relacionat amb el negoci immobiliari. I llegim que Puntanà, la societat que aglutina els actius immobiliaris de la família Endic, va batre el rècord d'ingressos el 2025. La companyia va tenir una xifra de negoci de 62,8 milions d'euros. És un 26% més sobre la registrada a l'exercici anterior.
0: Anem a la premsa esportiva, doncs, Miquel Muñoz. Què tal? Bon dia de nou.
13: Bon dia.

0: Tantes coses a fer per Deco i companyia i tan poc temps per fer-les. Amb la Lliga a punt d'estrenar, per sort, el Barça té uns dies més de marge perquè el volum de feina no afluixa. Ferran marxarà oficialment aquest cap de setmana, però encara falta desencallar l'arribada de Rodri i veure fins on pot forçar la situació Julián o buscar una alternativa. El que no té sentit, segons Toni Frieros al diari Esport, és que el mercat s'acabi un cop començades les competicions. Per molt que agradin els rumors i els fitxatges, per a la planificació esportiva és una aberració, escriu. L'Espanyol sí que s'estrena aquest diumenge a la Lliga buscant encara un central i un extrem i amb la possible sortida de Miguel Rubio al Valladolid, segons Mundo Deportivo. I si voleu estrenar una samarreta de futbol aquest any, també es pot recollir en els preus de les equipacions de primera divisió. Només 7 valen menys de 100 euros i les més cares són les del Barça i el Madrid, en valen 195. I acabem amb tres noms destacats a la premsa que tenen tantes coses a fer, però molt temps encara per fer-les. El ciclista de 20 anys, Adrià Pericas, que va sumar la seva primera victòria professional a la Volta a Portugal. L'atleta de 19 anys, Marta Mitjans, sisena a la semifinal dels 800 metres a l'Europeu d'Atletisme. I el nadador de 18 anys, Luca Huck, quarta i els relleus 4% masculins de l'Europeu de Natació.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia. Doncs avui parlem de l'univers Michael Jackson, que no para de donar titulars. L'últim el protagonitza la seva filla, la Paris Jackson. La model i cantant ha explicat en un podcast com va conèixer la seva mare biològica, després de dècades sense cap tipus de relació. La mare es diu David Rowie i, atenció, treballava a la clínica dermatològica on era pacient el rei del pop. Després d'una relació de 3 anys, l'auxiliar sanitària va desaparèixer del focus mediàtic i de la vida dels dos fills que havien tingut. De fet, va renunciar a la custòdia dels menors. Durant aquest temps, la Debbie s'ha dedicat a la cria de cavalls i ha tingut molt poca relació amb els seus fills. Només els ha mencionat en un parell de programes de televisió, això sí, sota xec previ. No va ser fins la mort de Michael que l'àvia paterna de la Paris, és a dir, la mare de Michael, no va propiciar una trobada entre la seva neta i la seva progenitora. Res, un berenar informal, unes pastetes. Segons ha explicat la pròpia Paris, va ser com si el temps no hagués passat. Un hola, un com va, un passeig com si res i tot tan normal. Bé, tan normal com pot ser tot en el món del Jackson, un autèntic thriller.
3: Catalunya Ràdio. Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost i en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
9: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
10: Aquest estiu, crim.
9: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
10: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
10: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
10: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
14: Ho sabem.
10: I per què?
15: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
16: Comencem.
17: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia una altra vegada.
19: Bon dia.
1: Vinga, aniversaris, què fa anys avui?
19: Avui comencem parlant de la cantant Estrella Morente.
1: Estrella Morente, 52.
19: Últimament els fas tots grans, eh?
1: Els fas massa grans, no, pobreta?
19: 46.
1: Bueno, aviam.
19: Bueno.
1: Està raonablement.
19: Està bé, sí, ja.
1: Vinga.
19: Seguim amb l'actor Steve Martin.
1: Home, Steve Martin deu ser granadet.
19: Vas bé.
1: Sí, 78.
19: 81. Ui. Seguim amb el director de cine Wim Wenders, que en fa...
1: Home, el Wim Wenders també és granadet. 80.
19: 81, mira, igual que Steve Martin, serà el mateix dia. I acabem amb dos actors més, en aquest cas amb l'actriu primer Mila Kunis, que en fa, diries...
1: L'actriu Mila Kunis, 40.
19: 43. Mm. I amb José Coronado, va.
1: José Coronado...
19: Hauríem d'afinar, Freddy?
1: Sí, 71.
19: 69.
1: Bueno, mira.
19: Està bé.
1: Déu-n'hi-do.
19: Correcte.
1: No és de les coses pitjors que he dit aquesta setmana. Vinga, el Sant Oral, Marta.
19: Avui és Santa Anastàsia, també Sant Demetri, Sant Eusebi, Sant Marcel, Sant Maximilià i Santa Virgínia.
1: I moment de repassar, com sempre, cada matí a aquesta hora, una recomanació literària al matí de Catalunya Ràdio des d'una llibreria.
14: Soc Jordi Souto, de la llibreria La Fatal de Lleida. I la meva recomanació és La promesa de l'alba, una novel·la de Romain Gary publicada per Angle Editorial. L'obra narra la trajectòria vital de l'autor, que als anys 20 del segle passat és un nen que fuig amb la seva mare de la precarietat d'una Lituània dominada pels russos per instal·lar-se a França, on acabarà, després de moltes peripècies i amb la Segona Guerra Mundial pel mig, assolint l'èxit com a diplomàtic i escriptor. La promesa de l'alba és una novel·la divertida, conmovedora i plena de vida. No us la deixeu escapar.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Instituto Voltaire.
16: Inspirada en la realitat, quan el 1963, per primera vegada, els instituts francesos incorporen el model mixt a les aules. Arrenca el primer dia de curs en un institut rural que fins ara era masculí. I trobem les típiques històries d'adolescents, enamoraments o el despertar sexual. Però a més hi predominen les reflexions de les noies sobre la difícil integració a les classes amb companys nois. També mostra com ho viu el professorat, que és mixt, però inclou alguns mestres contraris al nou model educatiu. Un retrat social de la França de l'època de 8 capítols i que trobareu a Prime Video.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
18: Els sons del matí.
17: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
20: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos.
21: Espero y desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
22: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant.
23: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Dispositiu.
24: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què viuen.
1: Risc.
24: Contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa, un perill incert. 525 municipis de 37 comarques tenen aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara. I la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides.
1: Biaix.
24: Tendència, distorsió subjectiva o error sistemàtic en la manera d'interpretar la realitat. Biaix és una de les 10 paraules més buscades aquest 2025 a diccionari.cat. El servei en línia va néixer fa 28 anys, el 98, i accedeixen cada any 7 milions d'usuaris. L'ortografia, els termes poc freqüents i les paraules d'actualitat són les consultes més habituals. Les 3 paraules més buscades d'aquest any, Déu-n'hi-do, per saber com s'escriu, anàlisi, per saber si és masculina o femenina, és femenina, una anàlisi, i senyal, pel mateix motiu, per saber si és masculina o femenina, és masculina. Bon senyal.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 20.
25: Són els cèntims de descompte per litre del preu del gasoil que aplicarà el govern espanyol al setembre en lloc dels 5 que estaven previstos de rebaixa fiscal. La causa és l'encariment que ha tingut aquest combustible del 15,7% al juliol per l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. En canvi, la gasolina, que s'ha pujat només un 7,3%, no es veurà beneficiada d'aquest increment en el descompte i la rebaixa al setembre serà la que estava prevista, 5 cèntims per litre.
1: 215.000.
25: És el nombre de delictes que es cometen l'any contra la gent més gran de 65 anys a l'estat espanyol, la majoria robatori. Segons la Guàrdia Civil, aquests atacs han augmentat aquest estiu a la zona de Madrid, a la Costa Blanca i a la franja entre la Costa del Sol i la Costa Brava. Alguns robatoris a gent gran són violents, però cada cop s'estén més el que es coneix com el mètode de l'abraçada.
1: 250.000.
25: Són els dòlars que la Universitat de Minnesota haurà de pagar a l'historiador israelià Ratz Segal per haver-lo destituït fa 2 anys com a director del Centre d'Estudis sobre l'Holocaust i el Genocidi. La causa, una campanya contra seva per un article d'opinió que havia escrit l'octubre de 2023, on qualificava les accions d'Israel a Gaza com un genocidi de manual. L'indemnitzen, però això sí, no recupera la feina, que és el que ell diu que hauria preferit.
1: Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una platja, és la platja del Trampolín, a Ceuta. Un noi construeix una barraca, no és ni de lluny l'única, n'hi ha un parell més. A la imatge es veuen altres homes a la sorra esperant que passi el temps.
0: La platja s'ha convertit en el campament de 2.000 subsaharians que continuen a Ceuta. Madrid xifra en 5.000 els adults que encara hi ha a la ciutat, però les autoritats autonòmiques eleven la xifra fins als 9.000. Davant la queixa dels veïns que denuncien l'abandonament de la zona, l'executiu central ha endurit el discurs, però encara no ha explicat fins on arribarà amb les polítiques d'expulsió.
1: A la segona imatge hi veiem la parada de fruita i verdures d'un supermercat. En primer pla hi veiem bosses de pastanaga envasades en bosses. Al costat, un dispensador de bosses de plàstic. I darrere, del taulell, una senyora bastant amoïnada.
0: Catalunya estrena aquesta setmana les noves mesures europees sobre els embolcalls de plàstic. La progressiva eliminació d'envasos no reutilitzables no pot esperar més, segons les directrius d'Europa, tot i que Espanya ja compta amb lleis similars des del 2022. Els límits d'aplicació previstos eren pel 2023. El Ministeri d'Agricultura justifica la demora per l'entrada en vigor del nou reglament europeu. Ara, el nou límit perquè desaparegui el plàstic de les fruites i les verdures s'ha fixat pel 2030.
1: I la tercera imatge arriba des del barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Verdi, mig engalanat, però els veïns continuen pintant diverses figures que, d'entrada, semblen papallones.
0: I és que avui comencen les festes de Gràcia. Serà a les 7 de la tarda, amb el pregó i un miler d'activitats previstes per a tota la setmana. La polèmica continuarà present aquest any per la programació nocturna que no agrada a tots els veïns. De moment, la Fundació Festa Major de Gràcia ha aconseguit consolidar una nit sense activitats ni música alta perquè es pugui descansar. Continua, això sí, la competició entre els carrers per veure qui és el més ben guarnit.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que has esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
26: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
6: Sí, sí, apuntat. Matxa.
26: Té matxa.
6: Molt bé. Sí, i, bueno, ous.
26: Ous.
6: Palmeretes de xocolata.
26: Sí.
6: I una galeta de dàtils
26: sí.
6: Que van fer la meva parella.
26: També poder si esmorzéssim menys coses, ens en recordaríem.
5: Sí, la Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana.
24: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la coordinació amb Rabat és total.
17: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
24: La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què s'està vivint.
1: Mentrestant, també els ajuntaments, les plataformes d'usuaris i l'oposició demanen explicacions a les operadores dels trens i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi.
19: Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
28: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre la manca de previsió o la manca de tacte. No és només per l'acte d'ahir.
1: 525 municipis, mentrestant, de 37 comarques, tenen avui un risc molt alt d'incendi, tret del Pirineu més occidental, de fet, i a perill a tot Catalunya, gairebé.
24: Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals, demana prudència.
29: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I l'Ajuntament d'Olors recomana als veïns que no beguin aigua de l'aixeta i que tampoc la facin servir per cuinar.
19: La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. La mesura afecta uns 1.200 persones. Gil Salvans és l'alcalde.
7: Estem demanant a la gent que redueixi consums. Hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
1: Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores.
24: Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, i una dona de 84 en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat.
1: I les autoritats italianes decideixen avui si tenen tancat, si mantenen tancat, l'aeroport de Catània.
19: Fa una setmana que està inoperatiu arran de l'erupció del volcà Etna. Els vols de la ruta Barcelona-Catània a través de la companyia Vueling operen ara des de Palerm.
8: Avui divendres tornarà a fer molta calor, les màximes rondaran els 38 graus a moltes poblacions interior, tocant els 40 fins i tot a ponent de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tampoc s'escapa de la calor la costa. Moltes comarques estan sota avís de calor, algunes perill alt, el taronja, per exemple, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, barcelonès també inclòs, del nord de Tarragona i de ponent i de la Catalunya central. Per posar xifres, Barcelona pot arribar als 36, Girona als 38, Lleida als 40, Tarragona als 34. Sol al matí i a la tarda alguns ruixats cap al nord i per ponent, ruixats a caràcter irregular. Pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà i per demà dissabte a la tarda apuntem nous ruixats a comarques del nord i d'interior.
1: Actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, però hi ha retencions petites a la ronda de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres i per dos accidents, complicacions a l'AP7, on hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, i a la C15, pas alternatiu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès.
1: I el transport públic, Marisa.
10: Tenim 20 minuts de retard a la línia de Rodalies R14, en tots dos sentits, i 5 minuts de demora a la R11, en els trens que arriben a Barcelona des de Girona. A la R4, en sentit nord, retards de més de 15 minuts i també retards de 15 minuts a la línia R2 sud entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, tot i que respecte la freqüència de pas. D'altra banda, s'ha establert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir estava suspès d'una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. Finalment, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són entre 5 i 15 minuts.
1: I arribarem a les 8 amb la cançó dedicada. Recordeu que ho podeu fer al 636-360609. Ens heu d'enviar una nota de veu. El 636-360609 és la que ha fet la Berta.
11: Hola, soc la Berta i m'agradaria dedicar, segurament t'estimo, dels Amics de les Arts a la

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres, 14 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell ha renovat recentment la flota de contenidors i ha impulsat la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei. Hem parlat amb el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Calafell, l'Aaron Marcos, per ampliar la informació facilitada pel consistori. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La policia local de Calafell ha detingut aquesta setmana a Calafell Platja una persona per un presumpte robatori amb violència i intimidació. Natura, coneixences i lleure. Més de 3.000 persones participen en el programa de vacances en família a les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés. El Chiri Bai arriba a Cunit per acomiadar l'estiu amb una gran festa d'aigua. Més del 10% dels arbres catalans estan greument debilitats, segons el sistema de seguiment forestal. Alerten que l'abandonament de la gestió tradicional, el canvi climàtic i les plagues fan més vulnerables els boscos. Els plans d'ocupació comarcals de la Diputació de Tarragona arriben a més de 140 municipis. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
2: Avui en els esports parlarem amb en Josep Pérez, president del Club de Tir amb Arc de l'Arboç, una entitat que va néixer l'any 2006 i que, en gairebé dues dècades, ha aconseguit ni més ni menys que 5 campionats d'Espanya i nombrosos campionats a Catalunya. Aviat aquesta entitat canvia d'ubicació per a créixer encara més. En una estona us donem tots els detalls.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Com avançàvem al començar, Calafell ha renovat recentment la flota de contenidors i ha impulsat la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei de recollida de residus i de l'espai públic. Hem parlat amb el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Calafell, l'Aaron Marcos, per ampliar la informació facilitada pel consistori. El regidor ens explica els avantatges d'aquests nous contenidors, que tenen la mateixa capacitat que els anteriors, però són més accessibles i segurs. També ens parla de la campanya mediambiental dirigida al reciclatge, molt important no només per reduir les emissions, sinó també per l'estalvi municipal, que impacta també directament a la ciutadania. L'escoltem.
3: Els contenidors que teníem de Calafell venen heretats de l'antiga empresa, no?, de KVP. Eren uns contenidors que ja venien trotinats, ja venien bastant malament. Bueno, nosaltres, en tot aquest procés, el que hem analitzat quins són o quins haurien de ser els contenidors, els futurs contenidors de Calafell, i en aquest cas ens vam decantar-nos per un contenidor, no?, que tingués, doncs, que fos una miqueta més baix. Per exemple, aquí al passeig marítim, quan una persona creu el pas de Sebre, es veu perfectament, no?, quan hi ha una persona, per tant, donant més seguretat. Per al que al ser més baix, doncs són més accessibles, no? És més fàcil de ser la brossa, tot i que semblen més petits, no ho són. La capacitat és exactament la mateixa que hi havia anteriorment, perquè aquesta part de dalt, no?, aquests contenidors que eren més alts, doncs el problema que tenien és que la part de dalt no s'omplia, no? Doncs, bàsicament, aquests contenidors el que fa és eliminar la part de dalt, doncs queden més compactes, però la capacitat útil és exactament la mateixa, no? Que això és un dubte que ens han transmès. Bueno, doncs acompanyant a tota aquesta campanya de renovació de contenidors, el que hem fet és engegar una campanya d'educació ambiental on volem promocionar que la gent entengui per què és important separar, no?, a casa. Per què és important separar? Doncs per moltes coses, no? Entre d'altres, perquè quan separem, no?, facilitem aquesta recuperació del residu, i llavors tot el que fiquem al rebuig, tot el que fiquem al contenidor gris, ho hem de cremar. I això va associat a unes emissions de CO2, de canvi climàtic, no?, augment del canvi climàtic, etc. Per tant, separar és molt important, primer, per aquest tema, el tema ambiental, però també perquè a nosaltres ens costa menys diners quan separem els residus. Per què? Perquè el, tal i així com el rebuig, el gris, ens costa diners incinerar, en el cartró, en els envasos o amb el vidre, ens tornen diners, no? Aleshores, quan separem, no només estem fent un bé pel medi ambient, sinó que a part també estem millorant l'economia del municipi, fa que la taxa no hagi de pujar tant.
0: El reciclatge a Calafell no treu bona nota. Hem de millorar. Ens ho explica el regidor Aaron Marcos.
3: Nosaltres estem una miqueta per sobre de la mitjana del Penedès fa 2 anys. Ara, com han canviat diversos sistemes, doncs hauríem d'analitzar-ho bé. Però sí, en principi nosaltres sempre hem estat una miqueta millor, però estem a la taula mitja baixa de Catalunya, no? No som una ciutat que recicli especialment. Els nostres objectius, que són alineats amb la Unió Europea, és arribar al 60% per 2030, i per això necessitem la col·laboració de la gent.
0: La renovació de la flota de contenidors del municipi és progressiva, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos.
3: Evidentment, el desplegament, tu quan demanes 1.600 contenidors, que és el cas de Calafell, això és molt difícil que ho tinguin en estoc. Per què? Perquè són contenidors que s'han de fabricar. Quan s'encarrega, es fa el concurs i s'encarrega l'empresa, aquests contenidors, doncs té un pla d'entrega. D'acord? Què hem fet nosaltres? És començar a renovar contenidors on hi havia més intensitat d'ús, on s'usen més i on estaven pitjors. Tothom em dirà que la casa seva sempre està pitjor. Però, en tot cas, la fase de renovació de contenidors dura 4 mesos. D'acord? En aquests 4 mesos, quan comença el juny, doncs a partir de setembre o octubre estaran pràcticament tots renovats, sense excepció.
0: També cal tenir en compte la problemàtica actual en relació a l'increment de residus amb motiu de les polítiques dels municipis veïns. Residents del Vendrell, per exemple, tiren la brossa a Calafell.
3: Sí, nosaltres el que hem pogut notar és que els municipis veïns van canviar de sistemes, que als llocs fronterers doncs tenim un increment notable, més que notable, de gent del Vendrell que ens ve a llançar la brossa a Calafell. Bueno, nosaltres hem iniciat una campanya per fer que aquesta gent, pues, conscienciar-la que Calafell es tira la brossa al seu municipi, no pot carregar el municipi de Calafell amb la brossa dels veïns, no? Pues a les zones fronteres s'han instal·lat aquestes banderoles que, bueno, diuen bàsicament que el teu residu al teu municipi, no? Però això no va només amb aquestes banderoles, sinó que hi ha una campanya d'inspecció on s'està monitoritzant qui ve a la brossa, qui ho deixa al terra, i s'està sancionant amb bastanta fermesa.
0: Calafell ha optat per no imposar els contenidors tancats, ja que des del consistori volen en primer lloc conscienciar sobre la importància real del reciclatge.
3: Per tot el municipi, que s'anirà desplegant durant l'any, no? Que hem començat amb aquestes banderoles, on diuen que bàsicament hem de fer-ho bé, no? Nosaltres hem optat per no tancar encara els contenidors, i el que hem fet és deixar-los oberts. Per què? Perquè ens hem adonat que el sistema, com podem comprovar, no acaba de funcionar. No és que la tecnologia no sigui bona, però creiem que fa falta primer una transformació social i de convèncer la gent de per què s'ha de separar. Això és molt important. Llavors ara treballarem aquesta línia, intentar conscienciar per què hem de separar casa i per què hem de reciclar, que és molt important, no? Per això nosaltres hem decidit i hem optat de moment per deixar-los oberts i intentar arribar a aquests números sense la necessitat d'implementar aquesta tecnologia, que per una altra banda és molt costosa, no?
0: La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte, convivència i corresponsabilitat, perquè cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb uns serveis públics de qualitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Calafell ha detingut aquesta setmana una persona com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, arran d'uns fets ocorreguts al passeig marítim de Calafell Platja. Una patrulla que realitzava tasques de proximitat va ser requerida per una persona que va informar els agents que li acabaven de sostreure el telèfon mòbil. Segons les manifestacions recollides, els fets s'haurien iniciat després que la víctima es negués a lliurar diners a una altra persona, que posteriorment li hauria pres el telèfon i hauria mantingut una actitud agressiva quan se li va reclamar que el retornés. Els agents van intervenir, van separar les parts i van recuperar el telèfon mòbil, que va ser retornat al seu propietari. Davant els indicis recollits i amb el suport d'altres dotacions policials, es va procedir a la detenció del presumpte autor. La persona detinguda va ser traslladada per efectuar les diligències corresponents i posteriorment posada a disposició dels Mossos d'Esquadra. L'actuació s'emmarca en les tasques de prevenció, proximitat i seguretat ciutadana que la policia local desenvolupa habitualment al passeig marítim i a les zones de major afluència del municipi. Això ho signa l'inspector en cap, el Ferran Martínez Castillo, policia local de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim ja la plana comarcal. Les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés s'acullen fins a finals d'agost més de 3.000 participants de vora 900 famílies en el marc del Marxem en Família, un programa turístic que combina la vocació d'educació a través del lleure de la Fundació amb el concepte de les vacances de proximitat. En aquesta proposta, el coneixement dels entorns rurals i naturals de Catalunya on se situen les cases de colònies es combinen amb l'experiència de viure unes colònies familiars. Durant una setmana, les famílies fan excursions a zones turístiques de la zona i poden participar en gincanes i jocs amb altres famílies. Durant l'estada també es programen activitats com contemplar les estrelles o fer esports aquàtics. Tot plegat, dinamitzat per monitors i monitores especialitzats amb l'objectiu que els participants visquin experiències amb sentit i adquireixin nous coneixements i valors en un ambient lúdic i familiar. A cases i albergs com les que té l'entitat a Calafell, a Llívia, Girona, Salardú i Rialp, a Lleida, la Pobla de Lillet i Cantoni Gros, a Barcelona. Pere Vives, cap d'Educació Ambiental i Colònies de la Fundació Pere Tarrés, comparteix que un dels punts forts d'aquesta proposta vacacional és la socialització entre les famílies més enllà del propi nucli. Tant és així que fa molts anys que unes quantes famílies d'arreu de Catalunya i de fora quedem juntes per passar uns dies de vacances en aquesta casa de colònies. I venim amb ganes de fer créixer el grup i conèixer més famílies, manifesta Sara Rifé, filla d'una d'aquestes famílies. Aquest any, un moment destacat del programa vacacional a Calafell, concretament a la Casa de Colònies Artur Martorell, ha estat la preparació per observar l'esperat eclipsi solar. La Fundació Pere Tarrés té una trajectòria de prop de 70 anys en la gestió de cases de colònies i albergs i en activitats de vacances per a infants, adolescents i joves, i cada estiu els casals, colònies i activitats de lleure organitzades per la Fundació i la seva federació apleguen més de 40.000 persones. Durant tot l'any 2025, 8.945 persones es van allotjar a les cases de colònies de la Fundació en el marc del programa Marxem en Família.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: I també a la plana comarcal, a Penedès Marítim, el pròxim 29 d'agost, Cunit recuperarà la Xiringuitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Chiri Bye, una festa organitzada per l'Associació de Joves per Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. La jornada començarà a 6:15 de la tarda amb la concentració del primer xiringuito que participa, Tsunami Beach Cunit, i la ruta començarà a 6:15. Els participants recorreran 4 xiringuitos del municipi acompanyats de DJ Gesta d'Ella, que posarà música des del característic tractor per convertir el passeig marítim en una autèntica festa. El pack del Xiribai té un preu de 15 euros i es pot adquirir en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. El pack inclou una pistola d'aigua i 5 consumicions, 4 monedes per bescanviar als 4 xiringuitos participants i una 5ª consumició de regal que es podrà utilitzar a l'establiment que prefereixi cada participant. Després de completar el recorregut pels xiringuitos, al voltant de les 9 de la nit, la festa es traslladarà a la plaça de turisme, on tindrà lloc una gran guerra d'aigua i continuarà la música amb el DJ oficial de la festa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: A la plana general, més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de defoliació superior al 40%, un llindar que els tècnics consideren indicador de debilitament forestal. Així ho constata la darrera campanya de la xarxa 8x8CAT, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans, que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les arreu del país. Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens extrems. Jorge Heras assenyala que els tres factors principals de l'estat fitosanitari dels boscos són el canvi climàtic, la globalització, que facilita l'arribada d'espècies exòtiques, i, sobretot, l'abandonament de la gestió forestal tradicional.
4: Hi ha molts factors que influeixen en l'estat fitosanitari, però sobretot els tres més importants són, primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. El tractament és diferent en un cas i en l'altre, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
0: Marta Corredoira, tècnica especialista en sanitat forestal de Forestal Catalana, explica que la xarxa 8x8CAT supervisa l'estat fitosanitari dels boscos a tot el territori català a través de parcel·les repartides arreu de Catalunya.
5: El 8x8 és una xarxa que ocupa tot el territori català, que està composada per 383 parcel·les, on supervisem l'estat fitosanitari o salut dels boscos a Catalunya. I què fem? Pues prenem diferents paràmetres. Pues un d'ells és el paràmetre de foliació dels arbres, però també prenem dades asomètriques, com diàmetres dels arbres, alçades i demés, per poder veure com evolucionen les masses forestals catalanes. I paral·lelament també fem anàlisis de possibles plagues que estiguin afectant els arbres, o a les comunitats vegetals, i agafem mostres per portar al laboratori per poder fer uns anàlisis més aterrats.
0: Els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els 10 Consells Comarcals, finalitza els plans d'ocupació amb actuacions forestals i urbanes en un total de 145 municipis de la demarcació de Tarragona, amb l'objectiu d'afavorir la inserció al mercat laboral de persones en situació d'atur i condicionar entorns naturals. Entre les intervencions més destacades hi ha les tasques de desbrossament forestal i la neteja de camins. Així mateix, també s'actua en la millora del recorregut d'alguns dels camins, el condicionament, repàs i manteniment de les rieres, així com treballs vinculats a la construcció i manteniment d'obres en general a la via pública, edificis i instal·lacions municipals, entre d'altres. La Diputació de Tarragona destina prop d'1,5 milions d'euros a l'execució d'aquests plans, que fan possible la contractació de 50 persones, 5 persones per cada comarca.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
2: Avui a la nostra secció d'esports posem el focus en una disciplina que potser no té tant protagonisme als grans mitjans, però que al Baix Penedès compta amb una trajectòria esportiva més que destacada, el tir amb arc. Parlem amb en Josep Pérez, president del Club Tir amb Arc de l'Arboç, una entitat que va néixer l'any 2006 i que en gairebé dues dècades ha aconseguit ni més ni menys que 5 campionats d'Espanya i nombrosos campionats de Catalunya. Però avui no només volen parlar del passat i dels èxits esportius del club, sinó que en Josep Pérez ha vingut als estudis perquè l'entitat afronta un canvi molt important. Després de no poder disposar d'un espai adequat a l'Arboç, el club ha decidit fer un pas endavant i convertir el projecte en una entitat d'àmbit comarcal, el Club de Tir amb Arc del Baix Penedès. I aquest nou projecte ja té espai. Llorenç del Penedès ha cedit un equipament que l'entitat està adaptant i que espera poder inaugurar ben aviat. En parlarem amb en Josep Pérez, però també aprofitarem per conèixer millor aquest esport, descobrir què hi ha darrere de gairebé 20 anys de trajectòria i saber què vol aconseguir el nou club de tir amb arc del Baix Penedès. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Principalment heu vingut aquí als estudis de Calafell Ràdio per donar una gran notícia, que no sé fins a quin punt podeu dir i no, però què ens podeu avançar d'aquesta novetat que teniu per aquesta temporada d'enguany?
6: Sí, bé, nosaltres érem el club de tir amb arc de l'Arboç, un club local, com qualsevol altra entitat esportiva, doncs un club de bàsquet, un club de futbol o qualsevol altra. Però en principi, bueno, doncs, a partir d'una necessitat d'espais i coses que tenim una miqueta més complicat, doncs, bueno, vam començar a parlar amb diferents ajuntaments i això, i curiosament, un dels ajuntaments va fer un anàlisi molt, molt acurat. Vol dir, realment, per les vostres necessitats, necessitat d'un espai gran, un esport minoritari, vosaltres, en un club local, realment no és poder el més adient. El més adient, vosaltres necessiteu un espai gran i moure's, doncs, amb com a mínim, diguéssim, un espai de caire comarcal, on vosaltres doncs, podeu donar aquest servei a tota la comarca, realment, no simplement a un poble. I realment, doncs, és l'enfocament que ens va semblar encertat i vam dir, per aquí, doncs fem-ho així, convertim-nos en un club de tir amb arc que pugui donar servei a tota la comarca, a tota la gent que estigui interessada. Al mateix temps, el nostre nom serà Club de Tir amb Arc Baix Penedès, perquè realment el que volem al final és que si assolim èxits esportius, doncs que qualsevol persona del Baix Penedès es pugui considerar com a propis, no? I d'alguna manera, doncs, bueno, integrar-nos dins d'aquest nou sistema i a un nivell molt més comarcal i més ampli, per dir-ho així, no?
2: En quin moment us adoneu com a club que les instal·lacions de l'Arboç se us estaven fent petites? Quines necessitats ja teníeu com a club?
6: En principi hem estat una miqueta nòmada, ¿vale? Perquè per l'espai que nosaltres necessitem, fins a 70 metres per l'arc olímpic, necessites un camp de futbol pràcticament. Camps de futbol lliures o espais d'aquesta mida és molt difícil de trobar. Vam tenir la sort doncs, que bueno, l'Arboç va canviar del camp de futbol, però clar, i va quedar el camp antic i de moment vam poder estar allà, però clar, era un espai urbanitzable. Aquest espai sabien que era una cosa limitada, que jo no podien continuar allà molt de temps, no? Després l'Ajuntament doncs, bueno, va tenir necessitats allà de fer servir aquell espai també per altres coses, bueno, van començar a compartir i cada vegada estava quedant més petit, no? I aleshores, bueno, agraïm a l'Arboç que hagin pogut tenir aquest espai també durant molts anys, ens ha quedat molt bé, ja vam fer un campionat de Catalunya, hem fet un munt de tirades oficials de Lliga amb la Federació Catalana, s'han fet moltes coses. Concentracions dels nois del grup de tecnificació abans dels campionats d'Espanya, o sigui, s'han pogut fer moltes coses, no? Perquè jo ens ho permetia, ara ja no. Ja ha arribat, és molt més petit, queda en un espai molt reduït i allà ja no podíem fer res més. Aleshores, bueno, vam contactar amb altres ajuntaments, vam proposar aquest projecte ja com una cosa comarcal i al final, doncs, bueno, vam tenir la sort doncs, que l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, i tinc que agrair-li especialment al senyor Sergi Rovira, el regidor d'Esports, doncs, home, li va semblar correcte, des del primer moment ens va recolzar, vam començar a buscar una miqueta d'espais que teníem per allà que poguessin ser vàlids i al final doncs, vam trobar un doncs, que estava prou bé. Ara, el problema que tenim, com tot, és que els espais s'han de condicionar perquè nosaltres amb aquest esport hem de tenir unes mínimes condicions de seguretat, que sempre és el més important de tot. I això, doncs, bueno, costa molt de condicionar un espai que és molt obert, com realment és el cas que tenim ara. Aleshores, el que estem fent, doncs, bueno, és una mica a mica. De moment començar a distàncies curtes, el proper pas serà a distàncies mitjanes i arribar fins a distàncies llargues un cop estiguem una miqueta ja estabilitzats allà.
2: Ens podeu avançar quins espais tindrà doncs, aquest espai, quins equipaments tindrà?
6: Bueno, en principi tenim un lloc on podem guardar les coses, tenim una caseta, tenim les dianes habituals, com tot, tenim doncs, un lloc doncs, per muntar, desmuntar els arcs, tenim la gran sort que hi ha una piscina allà al costat, que té serveis i aquest tipus de coses, estem també intentant de parlar, trobar un tipus de conveni amb ells per poder fer servir tota aquella zona, té també un petit bar allà al costat, el qual doncs, és molt positiu per nosaltres. O sigui, l'espai promet, realment és un espai molt gran, enorme, està al Priorat de Banyeres, per la zona de Llorenç, i és un espai que era un antic camp de futbol, està tot rodejat de camps d'oliveres, és preciós, el lloc és molt, molt maco. No? Bueno, s'ha de fer molta feina, evidentment, i bueno, els recursos són els que són, per tant, el temps també serà una miqueta llarg. Però la veritat és que és un espai, per nosaltres, molt maco, i que permet fer moltíssimes coses.
2: Et volia preguntar també pels recursos, perquè al final engegar un projecte d'aquesta magnitud i voler doncs, créixer com a club requereix d'uns recursos que probablement costen de trobar. Com us ho esteu fent per trobar potser subvencions? Quines ajudes esteu rebent?
6: El tema de subvencions està una miqueta complicat, perquè primer per tenir una subvenció, per exemple, de

0: camp i, bueno, necessitem més. Necessitem moltíssimes més, però s'han d'anar fent poc a poc, no? Perquè els recursos, ara mateix són recursos propis. No volem això i no hi ha més. Per tant, mentre puguem anar fent, ho planifiquem amb els recursos que tenim en cada moment.
1: Abans parlaves de la inauguració.
0: Sí.
1: Teniu ja alguna data prevista? Teniu ja alguna idea de com serà? Que ens podeu avançar?
0: No, hem de parlar una miqueta amb l'Ajuntament de Llorenç, també. En principi, el tema és aquestes dues setmanes que queden. Acaba d'enllestir tot el tema de papers, perquè està tothom de vacances. Hi ha festes majors, la federació també està de vacances, hi ha un munt de coses que tot ens ho endarrereix una miqueta. Ara ja és un tema, bàsicament, burocràtic. És enllestir tots els papers que ens falten i ja està. La nostra idea s'està tirant el 1 de setembre, perquè realment quan comença la temporada de sala és quan la gent ja ha de començar a entrenar els 18 metres, que realment és el que tenim ja preparat per fer. Per tant, si tot funciona bé, si no tenim els inconvenients, si no passa cap cosa estranya, en principi jo considero, o vaja, esperem, la nostra idea és aquesta, l'1 de setembre poder estar tirant ja, si tot quadra, vaja.
1: Acabeu de començar ara aquest projecte pràcticament de zero, tot sí. I que teniu 20 anys de història com a club. Com aprofitareu aquest bagatge per aquesta nova etapa?
0: Doncs, home, per fer algunes coses millor de les que es feien. Millorar allò que sabem que ens funciona, però que es pot fer millor, i algunes coses, doncs, bueno, enfocar-les d'una manera una miqueta diferent. El que no renunciarem és a la nostra manera de treballar. Aquest tema de formació, que també, per exemple, doncs, portàvem sempre cada any, portàvem algú de fora, doncs, per fer uns seminaris de formació. Hem portat a gent d'art compost, de tradicional, d'art nu, de tot tipus d'aquestes coses. Aquest any segurament no ho podrem fer, perquè ja són masses coses, però la nostra intenció és continuar igual. El sistema de formació, en principi, el mateix, insistir i millorar-ho si podem. L'escola, si podem mantenir-la també, perquè, bueno, per l'escola necessitem sales i aquest tipus de coses, però, bueno, un dels de la nostra intenció també, com ser club de tir amb arc comarcal, és poder tenir instal·lacions en diferents llocs, en diferents ajuntaments, i que si ho aconseguim, perquè això és un tema complicat, evidentment, que ho senti com a propi. Mm. Aquest serà poder l'enfocament més difícil d'aconseguir, jo crec.
1: Ja per acabar, alguna persona que ens estigui escoltant o que ens estigui veient, si vol provar de fer tir amb arc, com pot adreçar-se a vosaltres? Què és el que es trobarà?
0: Bueno, en principi, el que es trobarà, doncs, bueno, en principi que serà benvinguda a partir del setembre. Abans és difícil que ara puguem fer alguna cosa. I, bueno, si ja tenim gent que ens ha trucat, que volen venir a provar, però, bueno, ara de moment no podem fins que no completem el trasllat i ens estem una miqueta establerts allà. En principi tenim Instagram, que ens poden buscar, Club Tirambar l'Arbós, ara mateix. Hi ha el telèfon de contacte, em poden trucar i ja quedem un dia, venen, proven sense cap compromís, i si els agrada, no, després ja parlarem del curset i aquest tipus de coses. Però que en principi no hi ha cap problema, qui vulgui, vingui, provi. Vull dir, és com tot, vull dir, has de provar-ho. Si no, tira en barc, té una cosa molt, molt particular. O t'agrada moltíssim o l'odies a mort. Vull dir, és així, perquè o és molt avorrit o t'agrada moltíssim. I això depèn de cada persona. És una cosa que si tu fins que no ho proves no pots saber.
1: Doncs estarem pendents, per tant, d'aquesta futura inauguració i de veure com creix aquest nou club que vol apropar el tir amb arc a esportistes de tota la comarca. Recordeu que aquesta entrevista la podeu trobar sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: I ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio. No marxeu, perquè continuem en directe amb els serveis.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Els serveis.
3: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Anem a escoltar ara la previsió del temps per part de Josep Miró. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser no el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà

0: Bueno, jo pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogor acusada. Ben feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia i una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33, amb una humitat més alta i amb xafogor encara més acusada. Ben feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogor intensa, ben feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
1: Molt bon dia de nou a tots i a totes des dels serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Anem a fer ara un repàs dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. El govern central agilita les expulsions sumàries per buidar els carrers de Ceuta. L'executiu ignora els missatges de Rabat sobre la sobirania i evita el xoc diplomàtic. La vaga de Handling deixa 3.000 maletes al Prat. També a la portada de La Vanguardia, el caos del dia de l'eclipsi torna a deixar en evidència Rodalies. La rebaixa fiscal al preu del gasoil pujarà a 20 cèntims a partir del setembre. L'IPC del juliol arriba al 3,6% interanual per l'encariment del combustible, tot i que l'alimentació només arriba a l'1,6%. I també a la portada de La Vanguardia, el Barça, Ferran Torres se'n va del PSG per prop de 50 milions. Se'n va al PSG. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem a la portada del periòdico. La gent gran pateix 215.000 delictes l'any. Els atracaments s'intensifiquen durant l'estiu i la Guàrdia Civil segueix el rastre de 12 grups organitzats que utilitzen la tècnica de l'abraçada afectuosa. També a la portada del periòdico, Gràcia, a punt per a la festa. El periòdico col·labora un any més aportant 700 quilos de paper per fer possibles els adornaments dels carrers. A l'Afganistan, el règim dels talibans s'aferma després de 5 anys de repressió. A Venezuela, l'empresa que va facilitar el xalet a Ábalos demana que el govern medi amb Delsi. També a la portada del periòdico, repunt del preu, la rebaixa fiscal del gasoil s'eleva a 20 cèntims per litre. Renfe al·lega que la falta de trens li va impedir reforçar Rodalies a Tarragona. Interior calcula que 5.000 migrants continuen a Ceuta. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem al punt avui. Retorn a l'escola. Quan es compleixen 25 anys de la primera pel·lícula, l'univers de Harry Potter continua captivant generacions amb nous llibres, una sèrie i una comunitat de lectors més viva que mai. També a la portada del Punt Avui, el desgavell no s'eclipsa. Renfe admet que no té més trens després del col·lapse i el Marroc pressiona Espanya. Continuem al diari Ara. El Baix Llobregat i el Garraf patiran més les onades de calor. El diari Ara també parla dins de l'Afganistan, 5 anys després del retorn dels talibans al poder. L'Ara entra a l'Afganistan per comprovar que rere una aparent imatge de normalitat el règim islamista s'està endurint cada cop més. El Partit Popular ja posa bastons a les rodes al repartiment de menors. I també a la portada del diari Ara, augmenten les urgències oftalmològiques per l'eclipsi. Salut atén 450 casos. I ja anem als diaris esportius, comencem per l'esport. Té en portada Ferran Torres, venut al Barça, ingressarà 48 milions i mig d'euros pel traspàs del davanter al PSG. Després de l'acord entre els dos clubs, el jugador viatjarà a París per passar la revisió i sumar-se a la plantilla de Luis Enrique. També a la portada de l'esport, el Barça, el City es resisteix, però l'acord final s'apropa. I passem ja al diari L'Esportiu, que també té en portada a Ferran Torres i diu cap a París. El Barça enllesteix l'acord amb el PSG, que pagarà uns 50 milions d'euros per endur-se Ferran Torres, pendent només de l'oficialitat. El Manchester City refusa una segona oferta blaugrana per Rodri de 60 milions fixos i demana més diners pel migcampista.

Continuem en directe des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana política. Collboni assegura que l'eclipsi no va generar cap fet preocupant per la seguretat de Barcelona. L'alcalde manté que les aglomeracions viscudes a la ciutat van ser les pròpies d'un esdeveniment únic. Junts exigeix explicacions al govern pel col·lapse de mobilitat durant la jornada de l'eclipsi. El grup també qüestiona si s'ha fet un ús propagandístic de l'esdeveniment astronòmic. Les obres de les rampes mecàniques del carrer Poesia s'acabaran a l'estiu del 2027 i incorporaran una coberta singular. Collboni reivindica que l'obra millorarà la mobilitat i l'accessibilitat per als veïns de Montbau. També la plana política, la informació general. Robles diu al Partit Popular que necessita més temps per preparar la compareixença al Senat prevista pel 18 d'agost. La ministra envia una carta al president de la Càmera on afirma que vol preparar-la amb rigor i detall. Marlaska afirma que no existeix cap risc d'amenaça terrorista vinculat a l'entrada de migrants a Ceuta. Interior ha demanat al Poder Judicial permís per expulsar immediatament aquells que hagin comès delictes. També la plana política, els comuns demanen a Illa que va fallar a Rodalies la nit de l'eclipsi preguntant qui assumeix responsabilitats. El diputat Lluís Mijoler creu que no era inesperat l'augment de la mobilitat que es va registrar. Espanya instal·la una nova barrera marítima a Melilla mentre negocia el trasllat de menors de Ceuta. Així doncs, just a pocs dies d'una possible nova convocatòria per xarxes socials per creuar les fronteres del Marroc amb Espanya, la Guàrdia Civil ha començat a instal·lar aquesta setmana una nova barrera marítima al dic sud de Melilla, similar a la que ja es va col·locar fa uns dies a l'espigó del Tarajal de Ceuta. El govern espanyol dona credibilitat a la possibilitat d'una altra entrada massiva d'immigrants marroquins aquest dissabte. Per aquest motiu ha reforçat el dispositiu policial a les dues ciutats autònomes per tal d'evitar una altra entrada massiva, com la del 30 i 31 de juliol passats a Ceuta. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Fem un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana econòmica. La Diputació de Tarragona destina 4,7 milions d'euros per restablir serveis i béns afectats per fenòmens extrems. S'actuarà en diversos municipis com Aiguamúrcia, Aldover, Alcanar i Barberà de la Conca, entre altres. El sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, però en celebra la projecció d'imatge. L'empremta de l'eclipsi màgic a Tarragona i l'Ebre, emoció, satisfacció i projecció internacional. Municipis com Tortosa, Prades o l'Ametlla de Mar confien que el fenomen és una excepcional carta de presentació al món. L'Ebel sumarà una quarta freqüència setmanal entre Barcelona i Lima durant la pròxima temporada d'estiu. Les plataformes d'usuaris de Rodalia sol·liciten al govern accés a la informació pública sobre l'operatiu per l'eclipsi. També exigeixen l'assumpció de responsabilitats tècniques, directives i polítiques davant la saturació dels trens. També a la plana econòmica, detectats 4 nous casos de pesta porcina africana que eleva el total de positius fins als 379. Les captures de senglars dins la zona afectada superen les 10.650 des de l'inici del brot. La intel·ligència artificial dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
El sector veu Barcelona com un pol de connectivitat, mentre els ecologistes alerten de gentrificació energètica. També a la plana econòmica, el mes de setembre, la rebaixa fiscal del gasoil passarà de 5 a 20 cèntims per litre. Els preus continuen a l'alça i l'IPC s'enfila al juliol per combustibles i electricitat. El dilema de la intel·ligència artificial als Estats Units. Creix l'oposició als centres de dades que sostenen l'economia. En una febre de l'or que hi guanyen alguns miners, però sobretot qui fa diners són els venedors de pics i pales. En el cas de la intel·ligència artificial, la primera guanyadora és Nvidia, l'empresa que fabrica els xips que fan moure tot l'engranatge. Ara bé, en conjunt, qui s'ha beneficiat més de l'onada és l'economia dels Estats Units i, en particular, Wall Street. Es calcula que prop de la meitat de tot el creixement del país des del 2025 es pot atribuir a la inversió d'intel·ligència artificial i estudis que eleven encara més aquesta contribució. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana internacional. TikTok i Meta reforcen els verificadors per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de Ceuta. Brussel·les rebaixa l'alarma per un possible creuament aquest dissabte, 15 d'agost, i diu que no és una data potencial. El Marroc critica Espanya i diu que és un contrasentit prohibir la migració irregular després de concedir la residència. El ministre de Justícia marroquí deixa clar que no poden ser els guardians dels europeus. La nova normativa europea que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat entra en vigor aquest dijous, és a dir, ja ha entrat en vigor aquest passat dijous. Els fabricants hauran de complir la nova regla a partir del 2036. Brussel·les afirma que el control de Meta i TikTok contra la desinformació fronterera està donant fruits. Un equip de la Comissió Europea s'ha desplaçat fins a Ceuta per avaluar la situació sobre el terreny. Així doncs, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. El portaveu de la Comissió Europea ha ressaltat que els verificadors estan revisant el contingut i Meta i TikTok estan fent complir les polítiques contra el contraban, la violència i el contingut d'odi. L'executiu comunitari també ha informat que un equip s'ha desplaçat a Ceuta per analitzar sobre el terreny quines són les necessitats i com poden donar suport. I també a la plana internacional, l'última estratègia dels colons jueus. Aïllar palestins a casa seva, sense bastiments. Intents de suïcidi i situació crítica en un portaavions nord-americà que porta 250 dies sense tocar terra. Un marine, dels Estats Units estava a punt de tirar-se per la borda de l'US Abraham Lincoln amb un company que estava de guàrdia. Va intervenir, el va aturar amb un crit. Quan s'hi va poder abalançar, el va agafar pels braços i el va estirar a coberta abans que pogués acabar-se de llançar. No seria un incident aïllat. Un altre marine del mateix portaavions també ho va intentar, segons el relat de familiars dels tripulants. La situació a la nau, destinada a l'Orient Mitjà i amb més de 5.000 tripulants, és crítica. Algunes fonts, com la d'un congressista dels Estats Units, parlen de problemes de subministrament, dutxes florides, vàters trencats,
llargs períodes sense aigua calenta i una tripulació psicològicament cremada. El Pentàgon, tot i això, nega que hi hagi cap crisi de salut mental i que hi hagin augmentat els intents de suïcidi. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana de societat. El SEM va atendre més d'un centenar de consultes relacionades amb l'eclipsi, 37 d'elles per afeccions oftalmològiques. 10 incidents van requerir la mobilització d'ambulàncies amb 6 afectats traslladats a centres sanitaris. La Policia Nacional deté una trentena de persones en una operació contra una xarxa de tràfic laboral a Soses. La majoria dels arrestats treballaven amb identitats suplantades en empreses vinculades a la campanya de la fruita. Mor ofegat un home de 78 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós. Ja són 19 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. També mor una dona de 84 anys en una piscina de Castelldefels. Es tracta de l'onzena víctima mortal en aquests recintes des de l'inici de la campanya de bany. I també a la plana de societat, Catalunya bat el rècord de dies en un mateix any en què s'han superat els 40 graus. Així doncs, Catalunya bat el rècord de dies en un mateix any en què els termòmetres han superat els 40 graus des del principi d'aquest 2026 i fins al 13 d'agost. Això ja ha passat en 17 ocasions, que és el màxim històric des de que se'n té registre. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana cultural. Cancelen el concert de la soprano Nadine Sierra al Festival de Torroella per motius de salut. La nord-americana havia de debutar aquest dissabte al certamen, que retornarà l'import de les entrades als espectadors. Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i amb més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic. També a la plana cultural, el Festival Terra Mar tanca la seva novena edició amb 23.800 espectadors i un 85% d'ocupació. El grup God Save the Queen posa punt i final a 12 nits de programació. Una convocatòria d'ajuts de política lingüística permetrà incorporar el català a una quinzena de videojocs. Déu-n'hi-do, badà, compte i biaix entre les paraules més consultades a diccionari.cat el 2025. El servei té 7 milions de visites anuals, el d'enciclopèdia.cat 2,5, i en dos van ser pioners a la xarxa. També a la plana cultural, Eurovisió canvia les normes perquè els països en guerra no puguin acollir el concurs. Meritxell Colell estrena A Locarno, lejos de los árboles, un viatge per l'herència de l'exili entre Amèrica i Catalunya. Colell, competeix a la secció oficial amb un film sobre els silencis familiars i les llengües en perill de desaparició. Set d'Art subhastarà un arxiu personal inèdit de Víctor Català, conservat intacte durant més d'un segle. El conjunt de 276 postals inclou una dotzena de documents amb autògrafs de Caterina Albert.

Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara ja anem a la plana esportiva. Ja ho hem llegit a les portades dels diaris esportius, acord entre el Barça i el PSG pel traspàs de Ferran. L'operació pel davanter valencià es pot tancar aquest cap de setmana per una xifra al voltant dels 50 milions. També a la plana esportiva, el City no cedeix i pressiona el Barça perquè apugi l'oferta per Rodri i el jugador es mulla. Així doncs, nou obstacle per al Barça. El City reclama més diners. Els 60 milions per Rodri encara no convencen i el jugador es mulla. Les converses entre el Barça i el Manchester City continuen obertes, però l'acord encara no s'ha tancat, tot i que la segona proposta blaugrana s'ha situat al voltant dels 60 milions d'euros fixos més variables. El club anglès considera insuficient aquesta quantitat i continua pressionant perquè l'oferta augmenti. Les posicions entre les dues entitats s'han acostat en els últims dies, però el City manté unes exigències econòmiques superiors i no té pressa per desbloquejar l'operació. Per això, les negociacions continuen actives mentre el Barça busca una fórmula que permeti satisfer les demandes del conjunt anglès sense comprometre els seus marges econòmics. D'ídol a seleccionador, la felicitació més especial pel nomenament de Xavi. L'Osasuna esclata contra la Liga per l'ajornament del partit de Balaïdos. Pere Romeu no es mossega la llengua amb la Federació Espanyola. El tècnic blaugrana lamenta veure's privat a l'inici de temporada de Clara Serra Jordi, convocada amb 5 blaugranes més pel Mundial Sub-20. Pedri també compleix la seva promesa mundialista i provoca comparacions inquietants. La Lliga estrena una pilota recarregable, la nova tecnologia que ajudarà els àrbitres. I ja anem arribant al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Com sempre, al final dels serveis informatius, celebrem l'efemèride musical del dia. Doncs tal dia com avui, el 14 d'agost de 1993, la remescla de la cançó Living on My Own de Freddie Mercury va assolir de forma pòstuma el número 1 a la llista oficial de senzills del Regne Unit. Us deixem, doncs, amb aquesta cançó, Living on My Own.

0: muertes.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
0: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Tots els èxits de l'estiu, l'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: 100 Calafell allà on siguis.

0: Moltes gràcies.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: arribi als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

fet, no badis, vine a Electrofrix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres, 14 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell ha renovat recentment la flota de contenidors i ha impulsat la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei. Hem parlat amb el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Calafell, l'Aaron Marcos, per ampliar la informació facilitada pel consistori. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La policia local de Calafell ha detingut aquesta setmana a Calafell Platja una persona per un presumpte robatori amb violència i intimidació. Natura, coneixences i lleure. Més de 3.000 persones participen en el programa de vacances en família a les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés. El Chiri Bai arriba a Cunit per acomiadar l'estiu amb una gran festa d'aigua. Més del 10% dels arbres catalans estan greument debilitats, segons el sistema de seguiment forestal. Alerten que l'abandonament de la gestió tradicional, el canvi climàtic i les plagues fan més vulnerables els boscos. Els plans d'ocupació comarcals de la Diputació de Tarragona arriben a més de 140 municipis. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
2: Avui en els esports parlarem amb en Josep Pérez, president del Club de Tir amb Arc de l'Arboç, una entitat que va néixer l'any 2006 i que en gairebé dues dècades ha aconseguit ni més ni menys que 5 campionats d'Espanya i nombrosos campionats a Catalunya. Aviat aquesta entitat canvia d'ubicació per a créixer encara més. En una estona us donem tots els detalls.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Com avançàvem al començar, Calafell ha renovat recentment la flota de contenidors i ha impulsat la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei de recollida de residus i de l'espai públic. Hem parlat amb el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Calafell, l'Aaron Marcos, per ampliar la informació facilitada pel consistori. El regidor ens explica els avantatges d'aquests nous contenidors, que tenen la mateixa capacitat que els anteriors, però són més accessibles i segurs. També ens parla de la campanya mediambiental dirigida al reciclatge, molt important no només per reduir les emissions, sinó també per l'estalvi municipal, que impacta també directament a la ciutadania. L'escoltem.
3: Els contenidors que teníem de Calafell venen heretats de l'antiga empresa, no?, de KVP. Eren uns contenidors que ja venien trotinats, ja venien bastant malament. Bueno, nosaltres, en tot aquest procés, el que hem analitzat quins són o quins haurien de ser els contenidors, els futurs,

0: els contenidors de Calafell, i en aquest cas ens vam decantar-nos per un contenidor, no, que tingués, doncs, que fos una miqueta més baix. Per exemple, aquí al passeig marítim, quan una persona creu el pas de cebra, es veu perfectament, no? quan hi ha una persona, per tant donant més seguretat. Per al que al ser més baix, doncs, són més accessibles, no? És més fàcil deixar la brossa. Tot i que semblen més petits, no ho són. La capacitat és exactament la mateixa que hi havia anteriorment, perquè aquesta part de dalt, no? Aquests contenidors que eren més alts, doncs el problema que tenien és que la part de dalt no s'omplia, no? Doncs, bàsicament, aquests contenidors el que fa és eliminar la part de dalt, doncs queden més compactes, però la capacitat útil és exactament la mateixa, no? Que això és un dubte que ens han transmès. Bueno, doncs acompanyant a tota aquesta campanya de renovació de contenidors, el que hem fet és engegar una campanya d'educació ambiental on volem promocionar que la gent entengui perquè és important separar, no? A casa, perquè és important separar, doncs, per moltes coses, no? Entre d'altres perquè quan separem, no, facilitem aquesta recuperació del residu, i llavors tot el que fiquem al rebuig, tot el que fiquem al contenidor gris, ho hem de cremar, i això va associat a unes emissions de CO2, de canvi climàtic, no, augment del canvi climàtic, etc. Per tant, separar és molt important, primer per aquest tema, el tema ambiental, però també perquè a nosaltres ens costa menys diners quan separem els residus. Per què? Perquè tal i així com el rebuig, el gris, ens costa diners incinerar, en el cartró, en els envasos o en el vidre, ens tornen diners, no? Aleshores, quan separem, no només estem fent un bé pel medi ambient, sinó que a part també estem millorant l'economia del municipi, fa que la taxa no hagi de pujar tant.
1: El reciclatge a Calafell no treu bona nota. Hem de millorar. Ens ho explica el regidor Aaron Marcos.
0: Nosaltres estem una miqueta per sobre de la mitjana del Penedès fa 2 anys, eh? Ara, com han canviat diversos sistemes, doncs hauríem d'analitzar-ho bé. Però sí, en principi nosaltres sempre hem estat una miqueta millor, però estem a la taula mitja-baixa de Catalunya, no? No som una ciutat que recicli especialment. Els nostres objectius, que són alineats amb la Unió Europea, és arribar al 60% per 2030, i per això necessitem la col·laboració de la gent.
1: La renovació de la flota de contenidors del municipi és progressiva, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos.
0: Evidentment, el desplegament, tu quan demanes 1.600 contenidors, que és el cas de Calafell, això és molt difícil que ho tinguin en estoc. Per què? Perquè són contenidors que s'han de fabricar. Quan s'encarrega, es fa el concurs i s'encarrega l'empresa aquests contenidors, doncs té un pla d'entrega, d'acord? Què hem fet nosaltres? És començar a renovar contenidors on hi havia més intensitat d'ús, on s'usen més i on estaven pitjors. Tothom em dirà que la casa seva sempre està pitjor. Però en tot cas, la fase de renovació de contenidors dura 4 mesos, d'acord? En aquests 4 mesos, van començar el juny, doncs a partir de setembre o octubre estaran pràcticament tots renovats, sense excepció.
1: També cal tenir en compte la problemàtica actual en relació a l'increment de residus amb motiu de les polítiques dels municipis veïns. Residents al Vendrell, per exemple, tiren la brossa a Calafell.
0: Sí, nosaltres el que hem pogut notar és que els municipis veïns van canviar de sistemes, que als llocs fronterers, doncs, tenim un increment notable, més que notable, de gent del Vendrell que ens ve a llançar la brossa a Calafell. Bueno, nosaltres hem iniciat una campanya per fer que aquesta gent, pues, conscienciar-la que el que ha de fer és tirar la brossa al seu municipi, no pot carregar el municipi de Calafell amb la brossa dels veïns, no? Pues a les zones fronteres s'han instal·lat aquestes banderoles que, bueno, diuen bàsicament que el teu residu és el teu municipi, no? Però això no va només amb aquestes banderoles, sinó que hi ha una campanya d'inspecció on s'està monitoritzant qui ve a la brossa, qui ho deixa al terra, i s'està sancionant amb bastanta fermesa.
1: Calafell ha optat per no imposar els contenidors tancats, ja que des del consistori volen en primer lloc conscienciar sobre la importància real del reciclatge.
0: Per tot el municipi, que s'anirà desplegant durant l'any, no? Que hem començat amb aquestes banderoles, on diuen que bàsicament hem de fer-ho bé, no? Nosaltres hem optat per no tancar encara els contenidors, i el que hem fet és deixar-los oberts. Per què? Perquè ens hem adonat que el sistema, com podem comprovar, no acaba de funcionar. No és que la tecnologia no sigui bona, però creiem que fa falta primer una transformació social i de convèncer la gent de per què s'ha de separar. Això és molt important. Llavors ara treballarem aquesta línia, intentar conscienciar per què hem de separar casa i per què hem de reciclar, que és molt important, no? Per això nosaltres hem decidit i hem optat de moment per deixar-los oberts i intentar arribar a aquests números sense la necessitat d'implementar aquesta tecnologia, que per una altra banda és molt costosa, no?
1: La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte, convivència i corresponsabilitat, perquè cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb uns serveis públics de qualitat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: La policia local de Calafell ha detingut aquesta setmana una persona com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, arran d'uns fets ocorreguts al passeig marítim de Calafell Platja. Una patrulla que realitzava tasques de proximitat va ser requerida per una persona que va informar als agents que li acabaven de sostreure el telèfon mòbil. Segons les manifestacions recollides, els fets s'haurien iniciat després que la víctima es negués a lliurar diners a una altra persona, que posteriorment li hauria pres el telèfon i hauria mantingut una actitud agressiva quan se li va reclamar que el retornés. Els agents van intervenir, van separar les parts i van recuperar el telèfon mòbil, que va ser retornat al seu propietari. Davant els indicis recollits i amb el suport d'altres dotacions policials, es va procedir a la detenció del presumpte autor. La persona detinguda va ser traslladada per efectuar les diligències corresponents i posteriorment posada a disposició dels Mossos d'Esquadra. L'actuació s'emmarca en les tasques de prevenció, proximitat i seguretat ciutadana que la policia local desenvolupa habitualment al passeig marítim i a les zones de major afluència del municipi. Això ho signa l'inspector en cap, el Ferran Martínez Castillo, policia local de Calafell.
2: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim ja la plana comarcal. Les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés s'acullen fins a finals d'agost més de 3.000 participants de vora 900 famílies en el marc del Marxem en Família, un programa turístic que combina la vocació d'educació a través del lleure de la Fundació amb el concepte de les vacances de proximitat. En aquesta proposta, el coneixement dels entorns rurals i naturals de Catalunya, on se situen les cases de colònies, es combinen amb l'experiència de viure unes colònies familiars. Durant una setmana, les famílies fan excursions a zones turístiques de la zona i poden participar en gincanes i jocs amb altres famílies. Durant l'estada també es programen activitats com contemplar les estrelles o fer esports aquàtics. Tot plegat, dinamitzat per monitors i monitores especialitzats amb l'objectiu que els participants visquin experiències amb sentit i adquireixin nous coneixements i valors en un ambient lúdic i familiar. A cases i albergs com les que té l'entitat a Calafell, a Llívia, Girona, Salardú i Rialp, a Lleida, la Pobla de Lillet i Cantoni Gros, a Barcelona. Pere Vives, cap d'Educació Ambiental i Colònies de la Fundació Pere Tarrés, comparteix que un dels punts forts d'aquesta proposta vacacional és la socialització entre les famílies més enllà del propi nucli. Tant és així que fa molts anys que unes quantes famílies d'arreu de Catalunya i de fora quedem juntes per passar uns dies de vacances en aquesta casa de colònies. I venim amb ganes de fer créixer el grup i conèixer més famílies, manifesta Sara Rifé, filla d'una d'aquestes famílies. Aquest any, un moment destacat del programa vacacional a Calafell, concretament a la Casa de Colònies Artur Martorell, ha estat la preparació per observar l'esperat eclipsi solar. La Fundació Pere Tarrés té una trajectòria de prop de 70 anys en la gestió de cases de colònies i albergs i en activitats de vacances per a infants, adolescents i joves, i cada estiu els casals, colònies i activitats de lleure organitzades per la Fundació i la seva federació apleguen apleguen més de 40.000 persones. Durant tot l'any 2025, 8.945 persones es van allotjar a les cases de colònies de la Fundació en el marc del programa Marxem en Família.
2: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
1: I també a la plana comarcal, a Penedès Marítim, el pròxim 29 d'agost, Cunit recuperarà la Xiringuitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiri Bye, una festa organitzada per l'Associació de Joves per Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. La jornada començarà a 6:15 de la tarda amb la concentració del primer xiringuito que participa, Tsunami Beach Cunit, i la ruta començarà a 6:15. Els participants recorreran 4 xiringuitos del municipi acompanyats de DJ Gesta d'Ella, que posarà música des del característic tractor per convertir el passeig marítim en una autèntica festa. El pack del Xiribai té un preu de 15 euros i es pot adquirir en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. El pack inclou una pistola d'aigua i 5 consumicions, 4 monedes per bescanviar als 4 xiringuitos participants i una 5ª consumició de regal que es podrà utilitzar a l'establiment que prefereixi cada participant. Després de completar el recorregut pels xiringuitos, al voltant de les 9 de la nit, la festa es traslladarà a la plaça de turisme, on tindrà lloc una gran guerra d'aigua i continuarà la música amb el DJ oficial de la festa.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: A la plana general, més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de defoliació superior al 40%, un llindar que els tècnics consideren indicador de debilitament forestal. Així ho constata la darrera campanya de la xarxa 8x8CAT, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans, que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les arreu del país. Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens extrems. Jorge Heras assenyala que els tres factors principals de l'estat fitosanitari dels boscos són el canvi climàtic, la globalització, que facilita l'arribada d'espècies exòtiques, i sobretot l'abandonament de la gestió forestal tradicional.
3: Hi ha molts factors que influeixen en l'estat fitosanitari, però sobretot els tres més importants són, primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. El tractament és diferent en un cas i en l'altre, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
1: Marta Corredoira, tècnica especialista en sanitat forestal de Forestal Catalana, explica que la xarxa 8x8CAT supervisa l'estat fitosanitari dels boscos a tot el territori català a través de parcel·les repartides arreu de Catalunya.
4: El 8x8 és una xarxa que ocupa tot el territori català, que està composada per 383 parcel·les, on supervisem l'estat fitosanitari o salut dels boscos a Catalunya. I què fem? Pues prenem diferents paràmetres. Pues un d'ells és el paràmetre de foliació dels arbres, però també prenem dades isomètriques, com diàmetres dels arbres, alçades i demés, per poder veure com evolucionen les masses forestals catalanes. I paral·lelament també fem anàlisis de possibles plagues que estiguin afectant els arbres, o a les comunitats vegetals, i agafem mostres per portar al laboratori per poder fer uns anàlisis més aterrats.
1: Els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Thank you. La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els 10 Consells Comarcals, finalitza els plans d'ocupació amb actuacions forestals i urbanes en un total de 145 municipis de la demarcació de Tarragona, amb l'objectiu d'afavorir la inserció al mercat laboral de persones en situació d'atur i condicionar entorns naturals. Entre les intervencions més destacades hi ha les tasques de desbrossament forestal i la neteja de camins. Així mateix, també s'actua en la millora del recorregut d'alguns dels camins, el condicionament, repàs i manteniment de les rieres, així com treballs vinculats a la construcció i manteniment d'obres en general a la via pública, edificis i instal·lacions municipals, entre d'altres. La Diputació de Tarragona destina prop d'1,5 milions d'euros a l'execució d'aquests plans, que fan possible la contractació de 50 persones, 5 persones per cada comarca.
2: Calafell Ràdio, informatius. El bloc esportiu.
1: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
5: Avui a la nostra secció d'esports posem el focus en una disciplina que potser no té tant protagonisme als grans mitjans, però que al Baix Penedès compta amb una trajectòria esportiva més que destacada, el tir amb arc. Parlem amb en Josep Pérez, president del Club Tir amb Arc de l'Arboç, una entitat que va néixer l'any 2006 i que en gairebé dues dècades ha aconseguit ni més ni menys que 5 campionats d'Espanya i nombrosos campionats de Catalunya. Però avui no només volen parlar del passat i dels èxits esportius del club, sinó que en Josep Pérez ha vingut als estudis perquè l'entitat afronta un canvi molt important. Després de no poder disposar d'un espai adequat a l'Arboç, el club ha decidit fer un pas endavant i convertir el projecte en una entitat d'àmbit comarcal, el Club de Tir amb Arc del Baix Penedès. I aquest nou projecte ja té espai. Llorenç del Penedès ha cedit un equipament que l'entitat està adaptant i que espera poder inaugurar ben aviat. En parlarem amb en Josep Pérez, però també aprofitarem per conèixer millor aquest esport, descobrir què hi ha darrere de gairebé 20 anys de trajectòria i saber què vol aconseguir el nou Club de Tir amb Arc del Baix Penedès. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Principalment heu vingut aquí als estudis de Calafell Ràdio per donar una gran notícia que no sé fins a quin punt podeu dir i no, però què ens podeu avançar d'aquesta novetat que teniu per aquesta temporada d'enguany?
6: Sí, bé, nosaltres érem el Club de Tir amb Arc de l'Arboç, un club local, com qualsevol altra entitat esportiva, doncs un club de bàsquet o un club de futbol o qualsevol altra. Però en principi, bueno, doncs, a partir d'una necessitat d'espais i coses que tenim una miqueta més complicat, doncs, bueno, vam començar a parlar amb diferents ajuntaments i això, i curiosament, un dels ajuntaments va fer un anàlisi molt, molt acurat. Vol dir, realment, per les vostres necessitats. Un estat, un espai gran, un esport minoritari, vosaltres, amb un club local, realment no és poder el més adient. El més adient, vosaltres necessiteu un espai gran i moure's, doncs, amb com a mínim, diguéssim, un espai de caire comarcal, on vosaltres, doncs, podeu donar aquest servei a tota la comarca, realment, no simplement a un poble. I, realment, doncs, és l'enfocament que ens va semblar encertat i vam dir, per aquí, doncs, fem-ho així, convertim-nos en un club de tir amb arc, que pugui donar servei a tota la comarca, a tota la gent que estigui interessada. Al mateix temps, el nostre nom serà Club de Tir amb Arc Baix Penedès, perquè realment el que volem al final és que si assolim èxits esportius, doncs que qualsevol persona del Baix Penedès es pugui considerar com a propis, no? I d'alguna manera, doncs, bueno, integrar-nos dins d'aquest nou sistema i a un nivell molt més comarcal i més ampli, per dir-ho així, no?
5: En quin moment us adoneu com a club que les instal·lacions de l'Arboç se us estaven fent petites? Quines necessitats ja teníeu com a club?
6: En principi hem estat una miqueta nòmada, ¿vale? Perquè per l'espai que nosaltres necessitem, fins a 70 metres per l'arc olímpic, necessites un camp de futbol pràcticament. Camps de futbol lliures o espais d'aquesta mida és molt difícil de trobar. Vam tenir la sort, doncs, que bueno, l'Arboç va canviar del camp de futbol, pues clar, i va quedar el camp antic i de moment vam poder estar allà, pues clar, era un espai urbanitzable. Aquest espai sabien que era una cosa limitada, que jo no podien continuar allà molt de temps, no? Després l'Ajuntament, doncs, bueno, va tenir necessitats allà de fer servir aquell espai també per altres coses, bueno, van començar a compartir i cada vegada estava quedant més petit, no? I aleshores, bueno, agraïm a l'Arboç que haguem pogut tenir aquest espai també durant molts anys, doncs, que ha estat molt bé. Ja vam fer un campionat de Catalunya, hem fet un munt de tirades oficials de Lliga amb la Federació Catalana, s'han fet moltes coses, concentracions dels nois del grup de tecnificació abans dels campionats d'Espanya. O sigui, s'han pogut fer moltes coses, no? Perquè jo ens ho permetia. Ara ja no. Ja ha arribat, és molt més petit, que en un espai molt reduït, i allà ja no podíem fer res més. Aleshores, bueno, vam contactar amb altres ajuntaments, vam proposar aquest projecte ja com una cosa comarcal, i al final, doncs, bueno, vam tenir la sort, doncs, que l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, i tinc que agrair-li especialment al senyor Sergi Rovira, el regidor d'Esports, doncs, home, li va semblar correcte, des del primer moment ens va recolzar, vam començar a buscar una miqueta d'espais que teníem per allà que poguessin ser vàlids, i al final, doncs, vam trobar un, doncs, que estava prou bé. Ara, el problema que tenim, com tot, és que els espais s'han de condicionar perquè nosaltres amb aquest esport hem de tenir unes mínimes condicions de seguretat, que sempre és el més important de tot. I això, doncs, bueno, costa molt de condicionar un espai que és molt obert, com realment és el cas que tenim ara. Aleshores, el que estem fent, doncs, bueno, és una mica a mica. De moment començar a distàncies curtes, el proper pas serà a distàncies mitjanes i arribar fins a distàncies llargues un cop estiguem una miqueta ja estabilitzats allà.
7: Ens podeu avançar quins espais tindrà, doncs, aquest espai, quins equipaments tindrà?
6: Bueno, en principi tenim un lloc que podem guardar les coses, tenim una caseta, tenim les dianes habituals, com tot, tenim, doncs, un lloc, doncs, per muntar, desmuntar els arcs, tenim la gran sort que hi ha una piscina allà al costat, que té serveis i aquest tipus de coses, estem també intentant de parlar, trobar un tipus de conveni amb ells per poder fer servir tota aquella zona, té també un petit bar allà al costat, el qual, doncs, és molt positiu per nosaltres. O sigui, l'espai promet, realment és un espai molt gran, enorme, està al Priorat de Banyeres, per la zona de Llorenç, i és un espai que era un antic camp de futbol, està tot rodejat de camps d'oliveres, és preciós, el lloc és molt, molt maco, no? Bueno, s'ha de fer molta feina, evidentment, i, bueno, els recursos els que són, per tant, el temps també serà una miqueta llarg, però la veritat és que és un espai per nosaltres molt maco i que permet fer moltíssimes coses.
7: Et volia preguntar també pels recursos, perquè al final engegar un projecte d'aquesta magnitud i voler, doncs, créixer com a club requereix d'uns recursos que probablement costen de trobar. Com us ho esteu fent per trobar potser subvencions? Quines ajudes esteu rebent?
6: Mm-hmm. El tema de subvencions està una miqueta complicat, perquè primer, per tenir una subvenció, per exemple, de la Diputació de Tarragona, has d'estar establert i tenir un conveni com a mínim per 10 anys amb aquell espai. Vale, després pots tenir fins al 90%, però això de moment aquí no podem accedir-hi fins que no tinguem tot el tema, també el conveni gestionat amb l'Ajuntament de Llorenç i tot aquest tipus de coses que són el que estem ara, no? De moment ens movem en recursos propis, bàsicament. Teníem, afortunadament, teníem tot el material de tir, són 20 anys a Campionat de Catalunya, tenim material suficient per destacar-se cap problema. Sí que és veritat que hem hagut de construir unes primeres proteccions necessàries que havíem de fer, que per això hem fet de moment fins a 18 metres. El proper pas serà allargar aquestes proteccions. Són unes proteccions individuals que s'han de muntar als costats del camp i, bueno, necessitem més. Necessitem moltíssimes més, però s'han d'anar fent a poc a poc, no? Perquè els recursos, ara mateix, són recursos propis. No movem això i no hi ha més. Per tant, mentre podem anar fent, ho planifiquem amb els recursos que tenim en cada moment.
7: Abans parlaves de la inauguració.
6: Sí.
7: Teniu ja alguna data prevista? Teniu ja alguna idea de com serà? Que ens podeu avançar?
6: No, hem de parlar una miqueta amb l'Ajuntament de Llorenç, també. En principi, el tema és aquestes dues setmanes que queden. Acaba d'engestir tot el tema de papers, perquè està tothom de vacances. Hi ha festes majors, la federació també està de vacances, hi ha un munt de coses que tot s'ho endarrereix una miqueta. Ara ja és un tema, bàsicament, burocràtic. És engestir tots els papers que ens falten i ja està. La nostra idea s'està tirant el 1 de setembre. Perquè realment quan comença la temporada de sala és quan la gent ja ha de començar a entrenar els 18 metres, que realment és el que tenim ja preparat per fer. Per tant, si tot funciona bé, si no tenim més inconvenients, si no passa cap cosa estranya, en principi jo considero, vaja, esperem, la nostra idea és aquesta, l'1 de setembre poder estar tirant ja, si tot quadra, vaja.
7: Acabeu de començar ara aquest projecte pràcticament de zero, tot i que teniu 20 anys de història com a club. Com aprofitareu aquest bagatge per aquesta nova etapa?
6: Doncs, home, per fer algunes coses millor de les que es feien. Millorar allò que sabem que ens funciona, però que es pot fer millor, i algunes coses, doncs, bueno, enfocar-les d'una manera una miqueta diferent. El que no renunciarem és a la nostra manera de treballar. Aquest tema de formació, que també, per exemple, doncs, portàvem sempre cada any, portàvem algú de fora, doncs, per fer uns seminaris de formació. Hem portat gent d'art compost, de tradicional, d'art nu, de tot tipus d'aquestes coses. Aquest any segurament no ho podrem fer, perquè ja són masses coses, però la nostra intenció és continuar igual. El sistema de formació, en principi, el mateix, insistir i millorar-ho si podem. L'escola, si podem mantenir-la també, perquè, bueno, per l'escola necessitem sales i aquest tipus de coses, però, bueno, un dels de la nostra intenció també, com ser club de tirambar comarcal, és poder tenir instal·lacions en diferents llocs, en diferents ajuntaments, i que si ho aconseguim, perquè això és un tema complicat, evidentment, que ho sentin com a propi. Aquest serà poder l'enfocament més difícil d'aconseguir, jo crec.
7: Ja per acabar, alguna persona que ens estigui escoltant o que ens estigui veient, si vol provar de fer tir amb arc, com pot adreçar-se a vosaltres? Què és el que es trobarà?
6: Bueno, en principi, el que es trobarà, doncs, bueno, en principi que serà benvinguda a partir del setembre. Abans és difícil que ara puguem fer alguna cosa. I, bueno, ja tenim gent que ens ha trucat, que volen venir a provar, però, bueno, ara de moment no podem fins que no fem, completem el trasllat i ens estem una miqueta establerts allà. En principi tenim Instagram, que ens poden buscar, Club Tir amb Arc l'Arbós, ara mateix. Hi ha el telèfon de contacte, poden trucar i ja quedem un dia, venen, proven sense cap compromís, i si els agrada, no, després ja parlarem del curset i aquest tipus de coses. Però que en principi no hi ha cap problema, qui vulgui, vingui, provi. Vull dir, és com tot, vull dir, has de provar-ho. Si no, és, mira, Tir amb Arc té una cosa molt, molt particular. O t'agrada moltíssim o l'odies a mort. Vull dir, és així, perquè o és molt avorrit o t'agrada moltíssim. I això depèn de cada persona. És una cosa que si tu fins que no ho proves no pots saber.
5: Doncs estarem pendents, per tant, d'aquesta futura inauguració i de veure com creix aquest nou club que vol apropar el tir amb arc a esportistes de tota la comarca. Recordeu que aquesta entrevista la podeu trobar sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: Ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui divendres 14 d'agost de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio, 107.9 FM.
8: Màxima alerta a la frontera amb el Marroc davant les crides a repetir-hi una entrada massiva demà 15 d'agost. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
8: Ja fa dies que les crides s'han viralitzat a les xarxes animant a repetir una nova entrada multitudinària a Espanya a través de Ceuta i ara també Melilla, Marta Prat.
9: Per això els governs espanyol i marroquí han blindat les fronteres i han mobilitzat exèrcit i policia.
8: Madrid, Paula Brujats.
10: Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que repeteixi una entrada massiva i aquest cop tot apunta que col·laboren per impedir-ho. Rabat ha enviat antiavalots, soldats i fins i tot camions amb canons d'aigua a la frontera i a Ceuta s'han mobilitzat 500 policies extres i s'ha suspès festes i vacances de tots els militars. El risc d'una nova entrada és alt, segons el govern espanyol, però asseguren que estan preparats per frenar-ho.
11: Estamos trabajando en todos los frentes, en todos los ámbitos, internacional, nacional, desde la seguridad del Estado, por supuesto, para que esa situación no vuelva a producirse.
8: I atenció a les altes temperatures que avui encara estan disparades a l'espera que es vagin normalitzant els pròxims dies. De fet, ens ho detallaran de seguida des de la meteorologia, però avui també alerta per l'alt risc d'incendis.
9: El mapa estanyeix pràcticament de vermell a tot Catalunya. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis. Josep Vilalta és subinspector del COS.
12: És un dia, doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira, doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
8: I avui, coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost, molta gent acaba les vacances i tornen a casa, d'altres, més afortunats, les comencem, i on s'està notant aquest moviment és a l'aeroport del Prat.
9: Unes anades i vingudes que han de conviure amb la vaga del personal de terra de Ground Force, que va començar fa 10 dies i que té incidència directa en l'operativa de vols.
8: Aeroport del Prat, Mireia Sala.
13: Fins ara la vaga de Ground Force ha deixat a terra més de 4.000 maletes i ha obligat a cancel·lar 170 vols. Afecta sobretot les companyies del grup Lufthansa. L'aeroport de Barcelona afronta un dels caps de setmana amb més activitat, amb més de 3.300 operacions previstes, un miler durant el dia d'avui.
8: Llum verda del govern espanyol per allargar la vida útil de la central nuclear extremenya d'Almarà fins al 2030.
9: Una decisió que es miren de reull les centrals catalanes d'Ascó i Vandellós i que els socis de Sánchez, Sumar, ja han rebutjat, mentre que el Partit Popular ho ha celebrat.
8: I a Colòmbia, mentre les tasques de rescat continuen, malgrat que ja fa 5 dies del terratrèmol de magnitud 7,4, l'ajuda humanitària es converteix en encara més necessària.
9: L'ajuda en menjar, medicaments i roba és a Bogotà, la capital, des d'on arribar a les zones més afectades a 300 quilòmetres és molt complicat.
8: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
14: Sí, albergs per assistir als milers de damnificats ja treballen a tota màquina, la gran majoria improvisats camps de refugiats molt precaris, on es dona de menjar als qui ho han perdut tot, cuinant, per exemple, a llenya en places urbanes d'aquí de Pereira, on ens trobem. Moltes famílies s'han quedat sense casa, amb nens, queden al carrer. Aquest és el cinquè dia del terratrèmol i menys opcions de trobar supervivents.
8: I us heu preguntat mai quines són les paraules més buscades al diccionari? Doncs l'any passat van ser Déu-n'hi-do, badar, compte, anàlisi i biaix. No totes per saber-ne el significat, això sí, sinó per la similitud amb altres paraules. Però al temps de la cultura també parlarem de música.
9: Concretament de DJs i de la presència femenina. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris.
8: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
15: Bon dia.
8: I ho farem parlant del Barça un dia de més, mentre esperem la resolució dels expedients de Ferran Torres i Rodri, però avui ens han sorprès unes contundents declaracions del migcampista neerlandès Frankie de Jong contra els seus crítics.
15: Doncs sí, de Jong diu que mai s'ha negat a jugar cap partit amb el Barça, que la seva relació amb Hansi Flick no és dolenta, contràriament al que diuen algunes veus de l'entorn, i a més diu que està enfadat perquè les notícies falses sobre ell que circulen perjudiquen la seva imatge.
8: Això serà d'aquí a uns 35 minuts aproximadament. Ara, com sempre, Trànsit i Temps, la doble T. I comencem pel trànsit. Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil, però amb un punt conflictiu, la frontera de la Jonquera. Hi ha uns 6 quilòmetres de cua a l'AP7 des de la Jonquera fins a frontera en sentit nord. La cua arriba en territori francès fins al peatge del Voló. També hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'N2 fins a la frontera del Portús. A Barcelona, aturats a la ronda de l'Entrort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat a causa d'obres, i els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen per via única entre Sant Andreu i Granollers Centre per l'atropellament mortal d'una persona. També es fa servei per carretera en aquest tram.
8: Gràcies. Mariluz, bon dia.
16: Bon dia.
8: I ara hi afegim el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Eloi Cordomí, bon dia.
18: Hola, bon dia.
8: Ja ho apuntàvem. Altes temperatures, risc alt d'incendis, però és que a més també hi ha avisos per pluja.
18: Sí, tenim una mica de tot. Ara mateix el que és més destacable sobretot són les temperatures altíssimes disparades a aquesta hora, que ja han arribat a fregar els 40 graus a Vinebre, a Vallirana també s'acosten per poques dècimes als 40 graus, i a Castellbisbal està passant el mateix, al Vallès Occidental. Avui, previsió d'aquestes temperatures de 38 a 40 graus en moltes comarques de l'interior, però aquesta mateixa calor pot afavorir la presència de tempestes, Pirineu, Prepirineu i possiblement també la Catalunya Central i el Pla de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja al Servei Meteorològic de Catalunya. Demà augmenta la inestabilitat. Demà tindrem ja un matí amb capes de núvols que ens van creuant, sobretot entren de l'oest i del sud i van escampant-se per la resta del territori. A la tarda, més tempestes, més fortes en qualsevol punt del país, i això farà baixar una mica la temperatura, en general de 2 a 4 graus o fins i tot una miqueta més al Pirineu. I diumenge encara es mantindrà algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però en general amb un temps més tranquil i més fresc.
8: Vaja, que tindràs un cap de setmana distret, Eloi.
18: Això segur.
8: Nosaltres també. Que vagi bé, bon dia, Eloi.
18: Igualment, adéu.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:06. El Marroc i Espanya blinden la frontera Ceuta i Melilla davant la crida a una nova entrada massiva demà. Els dos països estan en alerta davant la possibilitat d'un segon episodi d'arribada de migrants i han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar, Jordi Baró.
19: Centenars de policies i soldats estan desplegats a la banda marroquina de la frontera, tal com es veu en mitjans digitals del país, que mostren també camions amb canons d'aigua i noves barreres físiques al mar. Després de l'arribada d'unes 70.000 persones a Ceuta el 30 de juliol, fa dies que circulen a les xarxes socials missatges que animen a repetir l'episodi, assegurant que la frontera estarà oberta demà, dia festiu a Espanya. Una empresa tecnològica d'Alacant ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa, però amb menys força que la primera. Ho explicava Marga Herrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant i entrevistada al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
19: Més enllà de les mesures sobre el terreny, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb la crida a creuar la frontera. Davant el risc d'un nou episodi, Itàlia ha volgut mantenir una postura crítica amb Espanya. La primera ministra Meloni insisteix que seguirà extremant la vigilància i manté la suspensió de Schengen, cosa que fa que s'hagin reintroduït els controls a ports i aeroports als viatges provenents de l'Estat.
8: Doncs bé, com dèiem, el Marroc ha militaritzat la frontera i a l'altre costat, a Ceuta, també s'ha reforçat el dispositiu policial i militar. El govern espanyol ha mobilitzat 500.000 de policies extres i avisa que si algú entra a l'Estat espanyol, se'l retornarà immediatament. Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que es repeteixi una entrada similar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia. Aquest cop el Marroc s'activa i la seva col·laboració porta el govern espanyol a confiar que les imatges de fa 15 dies no repetiran. El risc, però, existeix i és alt, segons el Ministeri de l'Interior, que ha mobilitzat 1.500 policies a Ceuta. Això és 500.000 més dels que hi havia el 30 de juliol. També s'ha activat 2.000 militars i s'han suspès vacances i permisos perquè demà, 15 d'agost, festiu, tothom vagi a treballar. El govern espanyol assegura que estan preparats per frenar-ho. Ana Redondo, ministra.
11: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse.
10: I un dia més, i per intentar desactivar la crida, Redondo envia un missatge contundent cap als migrants. Qui intenti entrar a Ceuta no es podrà quedar a Espanya i serà expulsat.
11: Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
10: A Melilla també s'ha instal·lat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal a Ceuta. És una barrera pneumàtica i es pot traspassar nedant, però els que se la saltin se'ls pot retornar en calent, segons diu l'última sentència del Tribunal Suprem.
8: El risc d'incendi torna a ser molt alt a pràcticament tot el país. La falta de pluges i sobretot les altes temperatures incrementen el perill de focs forestals i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis, Montse Poblet.
9: El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, excepte el Pirineu més occidental, que és l'única zona on ara mateix el perill d'incendi és baix. Hi ha comarques en risc molt alt al nord del país, com l'Empordà, el Gironès o la Noguera, el centre, com el Vallès, l'Anoia o el Moianès, i també al sud, el Tarragona, Aragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Josep Vilalta, subinspector del cos d'agents rurals, fa una crida a la prudència.
12: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
8: Malgrat el risc, aquí de moment, Montse, la situació està tranquil·la, però no passa el mateix a Andalusia i Osca, on treballen per extingir dos grans incendis.
9: Exacte, continua avançant sense aturador el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja afecta 10.000 hectàrees i que va sumant evacuats, ja n'hi ha prop de 900. Aquest matí les flames han envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya, d'on ahir ja es van treure algunes obres d'art i les restes dels primers monarques de l'antic regne d'Aragó, que estan enterrats al recinte per evitar que es perdin si s'arriba a cremar. On sí que hi ha hagut avenços és a l'incendi que crema des de fa 9 dies a Niebla, a la província de Huelva, però encara no s'ha pogut estabilitzar. Segons els experts, l'extinció és molt difícil perquè no només canvia contínuament de direcció, sinó que salta grans distàncies generant molts focus secundaris i ha provocat canvis a l'atmosfera que compliquen molt la feina dels bombers.
8: Avui és una jornada amb molta activitat a l'aeroport del Prat. Hi ha programats 1.000 de vols i és que moltes persones acaben les seves vacances i d'altres les comencen coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost. A tot això s'hi afegeixen els efectes de la vaga dels treballadors de terra de Ground Force que en els 10 dies que porten d'aturada ja han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat, José Antonio Muñoz i Mireia Sala, bon dia.
0: Bon dia. Al llarg del matí hem trobat nombrosos passatgers que s'han quedat sense maletes. Alguns han aterrat avui, però n'hi ha molts que van arribar fa dies i com que no reben cap informació per part de la companyia sobre la localització del seu equipatge, s'acosten a l'aeroport a preguntar. Es queixen que han de fer llargues cues per obtenir informació i tampoc en treuen l'aigua clara. Un exemple és un matrimoni que va arribar dissabte dels Estats Units amb la intenció de veure l'eclipsi. Demà ja tenen el vol de tornada i s'han hagut de comprar roba nova i una maleta per encabir-la. Però això no és tot.
21: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes. Fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: Un altre afectat per la vaga de Ground Force és l'Eric, que ahir havia de volar a l'Índia fent escala a Helsinki i encara és a l'aeroport.
3: Va haver-hi una avaria a l'avió, vam estar com dues hores allà a l'avió esperant, però finalment ens van dir que no s'arreglaria, però a l'estar en vaga els de la companyia de Ground Force no hi havia ningú que ens pogués, que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant. Vam estar aquí tot el dia, les motxilles tampoc sortien.
0: Avui hi ha una vintena de vols cancel·lats i alguns retards. Durant tot el dia hi ha previstos un miler de vols i 3.300 durant tot el cap de setmana.
8: D'altra banda, la previsió del servei de trens per a l'eclipsi era la correcta, segons el govern, però es va veure desbordada perquè el gruix de passatgers es va concentrar en poca estona. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, considera també que la tornada després de l'eclipsi va ser ordenada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Manel Nadal ha defensat que la previsió era correcta, però que no va funcionar. Ha apuntat que el més problemàtic va ser l'anada cap a Tarragona, perquè no es va fer esglaonadament i els trens anaven massa plens.
22: La previsió era correcta, per al nostre entendre ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar, perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
4: En aquest sentit, diu que s'hauria d'haver incidit en recomanar en una anada esglaonada en tren i que caldria haver informat sobre la capacitat dels convois. Pel que fa a la tornada, en relació amb les aglomeracions a les andanes de l'estació de Tarragona, assegura que ja s'havia previst.
22: El govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens. I es va donar instrucció a Renfe de que si no hi havia prou trens es posessin autobusos o, finalment, es va posar un últim tren a 2:45 de la nit per recollir la gent que encara quedava.
4: D'altra banda, respecte a la línia R3 de Rodalies, ha explicat que s'ha reforçat la mobilitat amb un servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
8: La central nuclear d'Almaraz a Extremadura continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha autoritzat les empreses propietàries Iberdrola, Endesa i Naturgy a allargar l'activitat dels dos reactors que en principi s'havien d'aturar l'any 2027 i el 2028. El govern espanyol assegura que la decisió gairebé no tindrà repercussions en el desplegament de les renovables. En canvi, diu, esmorteirà les pujades de preus que els provoca l'ús de gas per produir electricitat. Jordi Canal.
23: Sí, Fòrum Nuclear, que és l'associació empresarial del sector, celebra la pròrroga d'Almaraz i demana abordar també amb rigor el futur de la resta de centrals. El govern espanyol de moment assegura que la pròrroga se circumscriu exclusivament a la nuclear extremenya i que no altera la data de tancament de la resta de reactors previstes esglaonadament fins al 2035. Amb tot, els ajuntaments d'Escó i Vandellòs es miren esperançats la decisió d'avui per allargar els tres reactors que hi ha en aquests municipis i que han de tancar els anys 2030, 2031 i 2035. Miquel Àngel Ribas és l'alcalde d'Escó.
24: Sí que és veritat que aplana el camí i si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
23: A més, els alcaldes d'Escó i Vandellòs asseguren que la pròrroga en el tancament del Marat farà inassumible el desmantellament dels diferents reactors que hi ha a l'Estat, 7 en total, d'acord amb el calendari previst, i que per tant pot acabar suposant també una pròrroga per la resta.
8: Una decisió tècnica que també té repercussions, evidentment, política. Sumar els socis de govern del PSOE rebutgen la pròrroga del tancament d'aquesta central nuclear del Mar a Extremadura i acusa els socialistes d'incomplir l'acord de govern. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó ho ha celebrat, però lamenta que s'hagi fet a mitjans d'agost perquè passi desapercebut, Montse Garcia.
25: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, un dirigent dels comuns, acusa el PSOE d'incompliment i exigeix que es mantingui el calendari pactat.
26: Per la banda de la socialista del govern s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
25: Des del Partit Popular celebren que el govern espanyol hagi pres aquesta decisió, però critiquen el moment escollit i també acusen l'executiu de Pedro Sánchez de tenir una política erràtica en matèria energètica, ho ha dit el portaveu del partit, Jaime de los Santos.
27: Pero esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
25: Per la seva banda, la patronal catalana Foment del Treball assegura que la pròrroga d'Almaraz és un pas en la bona direcció i demana que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat Comissions Obreres a nivell estatal lamenta la decisió i demana que es mantingui el calendari de tancament de les nuclears.
8: Les plataformes TikTok i Meta han posat al servei del públic dues pàgines web per detectar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. S'afegeixen a OpenAI i Google, que ja havien fet el mateix, però no és que ho facin per bona voluntat, Carlos Baraiber.
1: No, de fet ho fan perquè la normativa europea així ho exigeix. Des del 2 d'agost és obligatori que les empreses d'intel·ligència artificial creïn aquesta mena d'eines que permeten detectar si un vídeo o una foto són sintètics. De fet, les plataformes han creat aquestes eines, però no se n'ha fet gaire ressò, diríem que ho fan arrossegant una mica els peus. Sigui com sigui, ara mateix ja hi ha eines per detectar continguts fets a IA, de ChatGPT, de Google, de Meta, de TikTok, i això és un pas endavant. Això sí, cada portal detecta només les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial. Si fa servir la d'OpenAI, pot detectar si hi ha intel·ligència artificial en una foto feta amb ChatGPT, per exemple. Gemini detecta les intel·ligències artificials de Google, i així amb tot. I tot això ho pot fer servir qualsevol usuari. Si voleu trobar els enllaços, hi ha un article al web del 3cat.info on ho podeu consultar.
8: Gràcies, Carlos. Bon dia.
1: Bon dia.
8: Pràcticament 19 minuts per sobre de les 2 de la tarda, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 284 i encara es compten prop de 400 desapareguts. 5 dies després del terratrèmol de Colòmbia, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades. Fer arribar aquest ajut és ara una de les dificultats sobre el terreny. Des de Pereira, enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Hola, bon dia. Cali, Pereira, Manizales i la regió del Chocó és on el terratrèmol de dilluns deixava més mal, morts i destrucció. És on l'ajut humanitari és més necessari. Els centres de recollida de donacions de Bogotà, la capital colombiana, estan plens de material, roba, medicaments i també aliments, però fer-los arribar fins a la zona zero de la destrucció, aquí on ens trobem, és un problema. Amb els aeroports trencats propers, fer 300 quilòmetres implica 8 hores mínimament creuant els Andes per carretera d'alta muntanya que s'enfila fins als 4.500 metres d'altitud. Sobre el terreny, històries de mort i solidaritat, Julio César Pineda és un veterà rescatista colombià i aquí a Pereira és dels civils voluntaris que són els qui realment estan traient runa amb les seves mans i busquen vius i morts.
5: Un viejo luchador que le da sentimientos, que ama a la gente, que allá se quedó alguien metido, allá voy yo. Pero nosotros tenemos conocimiento, los viejos. Nosotros sabemos qué es esto. Yo tengo olfato de sabueso, yo soy topo, yo soy un loco para esto.
2: La solidaritat, asseguren alguns voluntaris que han perdut familiars en aquest terratrèmol, és la millor teràpia, ens ho explica la Diana, que va treure la seva tieta morta d'entre les runes de casa seva.
6: Se está cansando también la mente, el cuerpo, entonces cuando llego a casa siento de que soy un granito de arena más que va a permitir que vamos a salir de la mejor manera de esta situación. Entonces para mí sí fue la cura para la ansiedad, fue ayudar a los demás.
2: Camí dels 300 morts, Colòmbia entra ja en el cinquè dia des del sisme de 7,4.
8: I avui l'actualitat repartida pel món ens porta fins al Regne Unit, on el líder d'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament. Ha estat gràcies a la victòria més que previsible en les eleccions d'ahir a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra, pel boicot de la majoria de partits. De manera que el plebiscit, que va plantejar per esvair dubtes sobre la seva figura, ha quedat en entredit, Albert Manyà.
21: La participació del 40% ja dona idea del desinterès que hi ha hagut i explica la victòria fàcil amb un 63% dels vots per a Farage. El seu principal rival ha estat un còmic que ha creat el personatge Count Beanface, literalment el comte cap de cubell de la brossa, perquè ha fet la campanya disfressat amb un cubell al cap i amb propostes inversemblants, com posar un topall al preu dels gelats. Aquesta candidatura paròdia ha obtingut un 27% dels vots, per sobre del que preveien els analistes. En tot cas, aquest matí, Farage no ha volgut assistir a l'acte de proclamació de resultats juntament amb el comte Beanface.
7: I'm not scared of these people.
13: No em fa por aquesta gent, però em nego en rodó a pujar a un escenari després d'haver aconseguit una victòria rotunda per tot el que he defensat i ser menyspreat i humiliat per uns qualsevol. Malauradament, no hi assistiré.
7: Will not, sadly, be attending the count.
21: El Parlament de Westminster ha anunciat aquest matí que li reobre la investigació pels regals no declarats que va acceptar dels donants. Una conclusió negativa podria posar en risc les seves aspiracions. A més, l'arribada del nou primer ministre, el laborista Andy Burnham, ha frenat l'ascens de Reform UK.
8: I ara, Seguim parlant d'eleccions, ho fem en aquest cas, però de les primàries als Estats Units, perquè estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica, intenta que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i el candidat d'esquerra antisistema que van fent forat. Aquest debat intern, però, pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Cernadas.
25: Mira, ara ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions, Michigan i Wisconsin, i veiem el que ha passat en les últimes setmanes.
11: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money.
25: Aquest és Abdul Al-Sayed, que és doctor en salut pública i guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir en el primer senador musulmà de la història del país. El principal lobby jueu, l'AIPAC, va invertir 30 milions de dòlars en contra seu per afavorir la contrincant, fervent defensora d'Israel. La campanya d'Al-Sayed, de pares egipcis, va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York, Zohran Mahmani, també musulmà, i també amb un discurs que els Estats Units es bateja com l'extrema esquerra. De fet, fa poc que va presentar la cadena de supermercats municipals amb productes frescos un 30% més barats. Leila Nashawati, especialista en món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i Al-Sayed suposen un canvi de paradigma als Estats Units, tot i que no guanyen per la seva religió, sinó pel seu programa.
14: Entonces él se está posicionando como ese candidato de la calle. No se está posicionando como un candidato que representa a una religión, a una confesión, sino que es algo que no oculta, porque algo interesante que estamos viviendo es que esta cuestión que antes se vivía hasta hace poco, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, se vivía como algo que ocultar para no espantar donantes, para no espantar electores, ya no es un tabú.
8: I a Wisconsin, Cèlia, què ha passat?
25: Doncs mira, ara parlem d'una candidata en aquest cas, Francesca Hong.
15: I'm Francesca Hong and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates,
25: era la favorita en les primàries de governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment, David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic i està afiliada, atenció, als socialistes demòcrates d'Amèrica, li van passar factura a tuits antics qualificant de colonial la festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, que és molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials i d'immigració, havia calat entre molts votants. On sí han arribat al poder candidates d'extrema esquerra és a alcaldies com les de Seattle, Chicago, Los Angeles, Boston o Washington.
8: Seguirem, doncs, veient què passa fins que arribem a aquestes eleccions de mig mandat als Estats Units al novembre. I abans de la publicitat, un darrer apunt de la informació internacional. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 més sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita, on han quedat atrapades després de la suspensió de trens i autobusos. A la zona afectada hi han caigut 367 litres de pluja per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta mai registrada.
16: Catalunya migdia. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: A 1861, un ric propietari...
18: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és... En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: 3 minuts i mig arribarem a 2:15 de la tarda. Salut Pública manté aïllades a casa seva 3 persones que són contactes estrets del turista franco-argentí que es va contagiar d'antivirus després d'un viatge a l'Argentina. L'home contagiat és a Galícia, ja no té símptomes i ha donat negatiu a les proves analítiques, de manera que ja no té capacitat de contagiar el virus, Mònica Mas.
1: Les 3 persones aïllades, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, es consideren contactes estrets perquè van compartir un vol amb el turista contagiat d'antivirus. Tots 3 es troben en bon estat de salut, són asimptomàtics i han donat negatiu en els tests PCR amb mostres de sang i orina. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assegura que la possibilitat que s'hagin contagiat és ínfima perquè ja fa prop de 20 dies que van tenir el contacte amb el turista franco-argentí i la incubació de l'antivirus és d'una vintena de dies.
2: Si s'haguessin impactat en el moment del vol, doncs segurament ja haurien debutat i ja tindrien els símptomes o serien positius. I en aquests contactes, una cosa i l'altra. L'altra és que la persona a cas tenia, també sabem, perquè se li van fer anàlisis, una càrrega viral molt, molt baixa. La qual cosa, ella mateixa ja era poc probable que pogués infectar.
1: Aquest turista franco-argentí és un home jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on allà va presentar els símptomes. En cas que els 3 contactes catalans tinguessin símptomes a partir d'ara i donessin positiu per antivirus, se'ls traslladaria, tal com marca el protocol, a la unitat de tractament i a l'aïllament de l'Hospital Clínic.
0: Hi han enxampat a Calaf, a l'Anoia, 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal que comet delictes de forma itinerant arreu del món per esquivar la persecució policial. Els Mossos els seguien la pista arran d'un robatori que haurien comès dijous passat en una casa de Juneda a les Garrigues, Lleida, Estela Busoms.
3: El cotxe que portaven l'havien llogat a un particular a través d'una plataforma d'internet, una manera d'actuar pròpia de grups d'atracadors que es mouen per diferents països i s'instal·len curts períodes de temps per cometre robatoris de tota mena. És el cas de la coneguda com la banda xilena dels fantasmes, amb qui es relaciona els detinguts a Calaf. Almenys un en formaria part, segons els Mossos. Rubén Carrera és el cap d'investigació de la comissaria de Mollerussa.
4: I llavors, sobretot, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat. Però arreu de tot el món. Inclús ens

0: Bon dia. Uns accidents que aquest any suposen el 46% del total. Els punts més crítics són els llocs de pas habitual de fauna i els moments de més risc els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments passen en qualsevol lloc i moment. Per això els Mossos recomanen extremar la prudència a les carreteres del Pirineu i saber com reaccionar. Albert Cela és el cap de trànsit de l'Alt Pirineu i Aran.
1: Quan anem circulant per la carretera i sobtadament hi ha un animal que s'atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
0: Els Mossos recorden la importància que l'assegurança cobreixi els accidents amb animals salvatges. Si es produeix el sinistre, cal trucar al 112, fer fotografies i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial cap assegurança es farà càrrec de l'accident.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda a Lleida. S'allarga una setmana més l'obertura del segon pavelló habilitat per atendre persones sense sostre que busquen feina a la campanya de la fruita. Lleida, Noelia Caselles, es va haver de posar en marxa a principis d'agost perquè s'havia disparat el nombre de persones dormint al ras.
3: Hola, Marc. Sí, la Paeria, com cada any, ja tenia disponible un pavelló per atendre les persones que arriben a Lleida sense feina i sense lloc on viure, però el dispositiu va quedar curt i hi havia molta gent dormint al carrer i es va obrir aquest segon pavelló que pot atendre 160 persones i que havia d'estar en funcionament fins dilluns que ve. Ara, però, s'ha decidit mantenir-lo una setmana més. El motiu l'explica Cristina Morón, que és tinenta d'alcalde.
4: Dona cobertura a les persones que han vingut a la nostra ciutat amb recerca de feina, tenint en compte que el sector fa les prediccions que la campanya finalitzarà cap a la setmana del 20 d'agost, i d'aquesta manera doncs, donem servei a les persones i, a més, evitem que hi hagi pernoctacions al carrer.
3: Quan tanqui aquest segon pavelló, continuarà obert l'altre fins a final de mes. Aquest matí, el grup de Junts a la Paeria ha reclamat que es convoqui una comissió extraordinària per avaluar l'arribada de temporers i dimensionar els serveis, i també per exigir corresponsabilitat entre els municipis i les administracions de la Plana de Lleida.
2: Responsables de les excavacions del Parc de la Draga de Banyoles continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases per uns treballs d'electrificació a tocar del jaciment. Des de l'Ajuntament apunten que tenien el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i que ja han obert un expedient per analitzar-ho. Girona, Maria Rovira.
5: Es van obrir unes rases al febrer per l'electrificació de dues pesqueres al passeig vora l'Estany, a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres al clavegueram i va haver afectacions.
6: A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat, hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
5: Segons el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, l'Ajuntament té el màxim interès en la preservació del patrimoni.
7: De la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'ha encarregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
5: Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
2: El cos d'agents rurals controla que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes, i és que a l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen la pesca i instal·len canyes en horari nocturn aprofitant que no hi ha banyistes. Girona, Laia Claret.
8: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
9: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
8: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: I 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre reben 3 milions d'euros del Fons de Transició Nuclear per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que busca dinamitzar econòmicament i social aquestes comarques. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, econòmic i social que treballen conjuntament per frenar el despoblament

0: i reimpulsar l'economia local a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. Ho volen fer, entre altres coses, ampliant el parc d'habitatge als pobles, potenciant el relleu generacional al camp o apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. Amb aquest ajut de 3 milions d'euros es volen assolir aquests objectius en què les cooperatives agràries tenen un paper clau per liderar els projectes. Ho afirma Neus Miró, sòcia de la cooperativa Fites Terres de l'Ebre, que forma part de Som Ruralitats.
1: La cooperativa agrícola té una ascendència sobre la comunitat, que sempre ha estat allí defensant els valors del poble, i d'allí va sortir la pregunta, doncs podrem plantejar que podem ressignificar les cooperatives agrícoles de micropobles per a que més enllà de prestar serveis en termes de produir aliment, potser poden prestar serveis comunitaris que cap més entitat queda en este poble per a poder fer?
0: Amb aquests mateixos ajuts a comarques com el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, es vol potenciar la prevenció d'incendis i la gestió forestal amb la Silvopastura.

0: La locució Déu-n'hi-do i les paraules provar, compte, senyal i viaix estan entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són diversos, Valèria Obereda.
1: A vegades en busquen el significat com a viaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules i senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes al seu servei, però la cap de edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
2: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
1: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
3: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
1: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: Es nota que és divendres, a l'agost les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més alt, però si ens fixem, darrere de les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, Clàudia Roses.
4: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
5: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys allà. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
4: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
6: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
4: Els artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
7: Ja tot és a punt, traques i tambors, als carrers guarnits, el 15 d'agost.
0: 15 d'agost és demà, avui és 14, però a només d'un dia, perquè comença la Festa Major de Gràcia, els carrers del barri viuen les últimes hores abans de presentar els decorats al públic. Les comissions veïnals treballen a contrarrellotge per acabar les creacions artístiques que fa mesos que preparen. A més, aquest any hi ha novetats a la Festa Barcelona, Quim Codines.
8: Una de les principals és el retorn del carrer de Sant Pere Màrtir al concurs de guarnits. També és especial l'aposta dels carrers de Tordera, Llibertat, Progrés i Fraternitat de Dalt i de Baix, que per primera vegada s'han posat d'acord per crear una decoració conjunta. El projecte està inspirat en el Senyor dels Anells i ha obligat els veïns i veïnes a coordinar-se durant mesos. Tot i això, darrere la feina dels decorats, els veïns asseguren que cada vegada és més difícil aconseguir que la gent que viu al carrer s'impliqui en la preparació de la festa. Les comissions ho relacionen sobretot amb la gentrificació que pateix el barri. Ho explica l'Aina, veïna del carrer de la Fraternitat de Dalt.
9: No sé si és per un canvi una mica, no?, de la gent que viu als barris, que fa també que la gent que érem d'aquí hem de marxar a altres barris o altres ciutats i tot, llavors també falten mans, perquè també la gent que arriba nova, molts no tenen ni el coneixement de què són les Festes de Gràcia.
8: Tot i que molts veïns estan de vacances, els que hi participen continuen dedicant hores a acabar els últims detalls dels decorats. Ara asseguren que ja només pensen en veure el resultat i poder començar a gaudir de la festa. És el cas de la Marta de Salines, veïna del carrer de Tordera.
10: Aquest any està sent durillo, anem una mica justets, llavors sí que tenim ganes ja de que sigui demà, tenir tot col·locat i començar la festa de veritat.
8: Demà, finalment, arribarà el moment de descobrir els guarnits. Els carrers s'ompliran de visitants i competiran un any més per convertir-se en el millor decorat de la Festa Major de Gràcia.
0: minuts i arribarem a les 3. La sintonia ho diu tot. Ernest Macià, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Comencen els esports amb les declaracions polèmiques del capità del Barça.
11: Doncs sí, Frenkie de Jong es queixa i s'explica. Creu que molts cops és l'ase dels cops. Enmig de tota la voràgina del mercat, avui Frenkie de Jong, aquest primer capità del Barça que dèiem, ha demanat poder sortir als mitjans del club a mostrar la seva preocupació, per no dir enuig o irritació, per algunes crítiques o insinuacions que Joan Fitó li han arribat de l'entorn constantment.
12: Sí, molt soroll sempre al voltant de la figura de Frenkie de Jong. Avui, sense venir a tomb i als mitjans del club, el futbolista neerlandès ha volgut passar revista de l'actualitat blaugrana i també de la seva lesió. Recordem que de Jong està lesionat durant el Mundial, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret. D'això en fa un mes i De Jong segueix fotut.
13: Bueno, estoy muy jodido, me jode mucho porque lo que más me encanta es jugar al fútbol y sobre todo por el Barcelona y en la selección. Es que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí porque ha sido que un accidente que alguien se ha caído encima de mí. Me he quedado un poco tocado ahí en el Mundial.
12: Jong, que no ha passat per quiròfan i segueix un tractament conservador, ha explicat que durant el Mundial els metges li van assegurar que aquesta lesió de la qual parla no podia anar més i que, per tant, podia forçar en aquest Mundial, així ho va fer, però que al tornar a Barcelona li van fer proves als metges del Barça i que la lesió era més greu del que es pensava en un primer moment.
11: Perdó, els metges que li van assegurar que no aniria més la lesió eren els metges...
12: De les... Estats Units. Li van fer proves als Estats Units. Allà tothom li va assegurar, ha explicat De Jong, que la lesió era la que era i que no podia anar més, però que al tornar a Barcelona els metges del club li van fer més proves i que van detectar aquest trencament al genoll dret. Més enllà d'això, De Jong, molt empipat per tots els rumors, per totes les notícies falses de l'entorn blaugrana sobre la seva figura. Les ha desmentit, ara els sentirem una per una.
13: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
12: De Jong està content amb la temporada que ve, diu que, tot i això, sent el suport, tot i el que sentíem, sent el suport dels culers, i ha explicat que veu molt bé l'equip, també ha dit al neerlandès que la Champions és l'objectiu, però que, com sempre, ho volen guanyar tot.
11: Molt bé, qui no serà, però, company de Frenkie de Jong, i això ja ho tenim coll avall, és Ferran Torres, Fitó.
12: Encara no és oficial la seva sortida, però des d'ahir al vespre, que hi ha un principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain, els dos clubs intercanvien documentació, però la previsió és que sigui oficial durant el dia d'avui. El PSG finalment en pagarà vora 50 milions d'euros i, per tant, Ferran serà jugador del Paris Saint-Germain.
11: Molt bé, i avui Rodri, que és una altra de les carpetes que tenim obertes aquest estiu, ha tornat a les vacances i ja va sortir ahir la nit des de Madrid, va sortir via Liverpool i ja és a Manchester.
12: Sí, estava citat avui amb el City per passar revisió mèdica i incorporar-se a la disciplina del conjunt anglès. Avui, precisament, n'ha parlat el seu entrenador, Enzo Maresca. Player from another club
14: and I don't think it's correct to speak about. No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell. Start training session with us
12: and this is the program for him. N'ha parlat Maresca a la prèvia de la Community Shield que jugarà demà al Manchester City contra l'Arsenal. El Barça va fer una segona oferta per Rodri, continua pressionant per l'internacional espanyol. És ara el principal objectiu del club blaugrana, després de desencallar la sortida de Ferran. Ara toca tancar l'arribada de Rodri. El City vol que el Barça arribi als 70 milions. El Barça, de moment, no hi vol arribar.
11: Molt bé. Rodri no jugarà si arriba, eh? No jugarà segur aquest cap de setmana a Basilea.
12: No.
11: Tu vas convocat, eh?
12: Jo vaig convocat. Sí, a 4:45 de la tarda diumenge, penúltim amistós del Barça aquesta pretemporada, en directe aquí a Catalunya Ràdio, penúltima prova, l'última serà dimecres al Gamper, ja en directe a la TDT. El Barça viatjarà dissabte, ja sense Ferran, tampoc sense Rodri, tampoc hi serà Pedri, que encara no s'entrena, per tant, a priori també és complicat que juguin els internacionals espanyols.
11: l'Espanyol que debuta aquest cap de setmana sí contra el Llevant. El projecte blanquiblau amb Monchi a la direcció esportiva avança, però potser de manera més lenta del que es voldria. Carles Vila.
15: Encara queden algunes peces per completar en una plantilla on ara mateix la principal preocupació és el reforç de la línia defensiva. Fins ara la incorporació més important ha estat la del migcampista Àlex Calatrava, que ha arribat al Castelló, un traspàs que va costar 5 milions d'euros. Han arribat també cedits o que acabaven sessió jugadors com Unai Muñoz, Javi Hernández, Rafael Bauzá, Marco Fernández, Harman o Roger Hinojo. La direcció esportiva continua treballant. Hi ha alguns noms que estan dins de l'agenda blanquiblava. Al mig del camp no s'acaba de tancar la incorporació del francès Isiaka Kamate. És un jove jugador ara a l'Inter de Milà. L'Espanyol també treballa per reforçar aquesta línia defensiva. Un dels jugadors que podrien aterrar a Barcelona és el central eslové Vanya Dursic, del Zenit de Sant Petersburg. El jugador tenia pràcticament tancada la sessió al Pau, però ara es podria haver decidit per incorporar-se a l'Espanyol després que ahir l'equip grec va quedar eliminat de l'Europa League. Tampoc s'acaba de concretar l'operació per l'alemany del Besiktas, Félix Udukay. És un central amb experiència, un jugador però que als últims dies ha rebut altres ofertes a més de la de l'Espanyol.

0: El Madrid afronta el tram final de la pretemporada amb tots els jugadors incorporats a la disciplina ja de José Mourinho. Bellingham ha estat l'últim a tornar als entrenaments i diumenge Josep Gaia viatjarà a Alemanya per posar punt i final a aquesta pretemporada.
1: Sí, per primer cop aquesta pretemporada José Mourinho pot comptar amb tots els jugadors disponibles. Dilluns es van sumar als entrenaments els jugadors que van jugar la fase final del Mundial i dimecres va tornar Bellingham, que tenia permís del club per tornar més tard. Jude Bellingham ha parlat en la tornada als entrenaments i s'ha mostrat ansiós per treballar amb Mourinho.
2: Yo siento que yo tengo una relación con él ya y estoy, es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Es solo una ocasión para ver él, pero sí, estoy muy excitado para ver cómo es.
1: Com deies, Ernest, diumenge el Madrid viatjarà a Alemanya per jugar el darrer amistós de pretemporada. Serà a les 5 de la tarda contra el Schalke.
0: I la setmana que ve el Madrid debutejarà a la Lliga al camp de l'Espanyol. Ho farà, evidentment, amb moltes cares noves, però també amb moltes baixes.
1: Sí, per aquesta temporada els blancs s'han reforçat amb 6 jugadors nous, a més del retorn de José Mourinho a la banqueta. Però també han marxat 9 futbolistes i l'entrenador Álvaro Arbeló. A hores d'ara, el Madrid és l'equip de primera divisió que més diners s'ha gastat en fitxatges, desemborsant uns 225 milions d'euros amb traspassos com ara Diomandé, que el xoc ja ha costat 125 milions d'aquests 225, variables al marge, Cucurella, que ha costat uns 55 milions d'euros, o també Dumfries, que ha costat 20. També és l'equip que més diners ha ingressat, uns 190 milions d'euros, però la gran majoria d'aquests diners no provenen de vendes directes, sinó de percentatges de drets de jugadors que ja no formaven part del conjunt blanc. En total, al Madrid li surt un balanç d'uns 35 milions d'euros en despesa en fitxatges per la nova temporada.
0: Bé, un saldo, un balanç entre despeses i ingressos que no és dolent. El Madrid encapçala aquesta tripleta d'equips que tradicionalment gasten més als mercats de fitxatges per davant de Barça i Atlètic de Madrid i Carles Vila a molta distància de la resta de clubs.
3: Com dèiem, el Madrid és el club que més diners s'ha gastat fins ara en fitxatges de jugadors. El segon club a la llista és l'Atlètic de Madrid, amb 102 milions. S'ha incorporat aquest estiu Morten Hillmund de l'Sporting de Lisboa per 40 milions d'euros, Can In-Li del PSG per uns altres 40 milions o Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen, que ha costat 22 milions d'euros. De moment, els matalassers han ingressat 34 milions. I el tercer club amb més despeses és, de moment, el Barça, amb un total de 100 milions pagats per la contratació de 3 jugadors. Anthony Gordon, el Barça ha pagat al Newcastle 70 milions, Karim Adeyemi i Jess Bisibu. Evidentment, caldrà afegir les despeses i els ingressos que puguin generar aquests equips els pròxims dies. El Deportivo de la Coruña i el Getafe són els altres dos equips que s'han reforçat més. És molt lluny, però, dels tres grans del futbol espanyol. Els gallecs s'han gastat 26 milions i el Getafe gairebé 20. L'espanyol s'ha gastat prop de 6 milions d'euros. Per la cua, els dos equips amb menys despeses en fitxatges de moment per la pròxima temporada a la Lliga són l'Atlètic Club i la Reial Societat. De fet, cap dels dos equips bascos s'ha gastat ni un euro en nous jugadors. A segona divisió, el club que més ha gastat ha estat el Mallorca, amb 4 milions. El Girona ha ingressat 20 milions d'euros i només s'ha gastat una mica més d'un milió. El Sabadell no ha fitxat a ningú, de moment. Del que és a les últimes novetats del mercat de fitxatges, a la Real Societat, per cert, s'ha trencat les negociacions per la incorporació de l'internacional marroquí de l'Olímpic de Marsella, Naïm Aguert. L'operació estava pràcticament tancada, però hi ha hagut dubtes a última hora pel que fa a l'estat físic del jugador.
0: I bé, la temporada, el que seria la temporada, ho podem dir, comença avui, d'aquí a poques hores. Comença per segona divisió, amb el partit entre la Reial Societat B i el Castelló, un partit que donarà el tret de sortida a una temporada on hi ha molts equips que tenen aspiracions a tornar a David Gallofré a primera divisió.
4: I entre els candidats hi ha el Girona, que s'estrena diumenge a casa contra el Leganés i arribarà amb dues cares noves en fitxar el primer equip. Es tracta de Minso de Justin, els dos futbolistes que van jugar cedits la temporada passada a l'Andorra, ja van debutar amb el primer equip gironí a primera divisió l'any 2024. El partit serà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe al Tot Gira.
0: Ja tenim l'Eduard Solà escalfant i el Sabadell, en canvi, no jugarà fins dilluns.
4: Sí, els arlequinats tornen a segona 5 anys després i ho faran en un escenari de màxim nivell davant l'Sporting de Gijón al Molinón. El migcampista Albert Oriol Zurri destaca la il·lusió de poder debutar en un camp tan històric.
5: Sí, escenari molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona.
4: El partit del Sabadell serà dilluns a les 7 de la tarda i en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé. Dels equips que has dit, bé, ja has parlat del Girona com un dels favorits o que té més opcions almenys lluitar per pujar a primera. Quins seran els rivals? Quins equips també lluiten per l'ascens?
4: Doncs els tres equips que arriben de segona, com comentaves, el Girona, Oviedo i Mallorca. A més, també s'hi podrien sumar tant per plantilla com per capacitat econòmica l'Almeria, les Palmes i el Castelló.
0: Molt bé. I ara que parlaves de capacitat econòmica, quins equips s'han gastat de moment més calés a segona?
4: Doncs el Mallorca és qui més ha invertit, amb uns 4 milions d'euros en fitxatges, el segueixen el Castelló amb uns 3,2 milions i l'Almeria amb 3 milions. Tot i això, recordem que el Mallorca és també qui més ha ingressat, uns 65 milions d'euros gràcies a les sortides de jugadors com Morici, Samu Costa o Jean Virgili. El Girona, en canvi, ha invertit de moment només 1,2 milions d'euros i el Sabadell no ha pagat cap traspàs. Totes les incorporacions han arribat amb jugadors lliures o cedits.
0: Molt bé, és a dir, una gran distància entre el que s'inverteix a primera, sobretot els clubs de dalt, no tanta distància entre els clubs de mitja taula o baixa, a primera i segona divisió, on hi ha projectes que volen, evidentment, tornar. I com hem anat dient, demà comença la primera i ho fa amb només 5 partits perquè els altres 5 estan ajornats pel Mundial, Montserraia.
6: Sí, perquè la Lliga ha decidit ajornar els partits dels equips que comptin amb futbolistes que hagin jugat les semifinals del Mundial, i són el Barça, Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis. I també s'ha ajornat el Celta Osasuna per un fong a la gespa de Baleidos. El primer duel d'aquesta jornada serà entre l'Alavés i el Getafe, a 8:15 del vespre, i més tard, a 9:15, serà el torn del Sevilla Rayo Vallecano. Però abans, en clau europea, l'Ajax i l'Inter d'Escaldes ja han aconseguit el bitllet per a l'última ronda de classificació de la Conference League. L'Ajax va empatar 2, mentre que l'Inter va golejar per 4-0 i continua fent història. Ara els neerlandesos es jugaran l'accés a la fase principal contra el Sion Suís, mentre que l'Inter d'Escaldes s'enfrontarà al Drita de Kosovo. Diumenge, partit de luxe per començar la temporada anglesa, l'Arsenal i el Manchester City disputaran la Community Shield a partir de les 4 de la tarda, cara a cara, el campió de la Premier contra el guanyador de Copa, amb el primer títol de la temporada en joc.
0: 5 minuts i les 3.
7: Catalunya migdia. Aquest estiu Solsona sona i emociona.
8: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
7: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
8: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
7: Tota la informació a solsonaturisme.com.
9: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el vidre de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
10: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
11: A la botiga web i app.
12: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
13: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
13: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: A l'europeu de natació aquest matí hi havia 4 catalans que han participat a proves de braça, papallona i 4% mixt, i hem de dir que el saldo és positiu perquè 3 han passat ronda, Josep Gaia, i només un ha quedat eliminat.
1: Sí, el primer a competir ha estat Nil Cadevall, que ha estat l'únic dels 4 catalans que ha quedat eliminat. Ho ha fet en les sèries de 50 metres braça i ha quedat en 30a posició. Qui sí que ha pogut passar de ronda ha estat el maresmenc Isaac Fernández, que s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres papallona després de fer el 18è millor temps.
2: Me notaba muy bien el primer 100, tenía que salir rápido ya que era, creo que de las series más rápidas que había esta mañana. Luego he sufrido un poquillo al final de la carrera, pero bueno, objetivo cumplido, nadamos por la tarde y muy contento.
1: Finalment han competit Luca Huck i Ainhoa Campabadal, que s'han classificat per la final de 4% lliures mixt en aconseguir la 8a posició. Aquesta tarda tornem a tenir participació catalana en aquest europeu. A 8:15 del vespre, Isaac Fernández competirà a les semifinals dels 200 metres papallona i a 9:15 tindrem la final de 4% lliures mixt.
0: I, per cert, una altra quarta posició i és la segona de Luca Huck.
1: Si la va aconseguir ahir a la tarda, la final de relleus 4% lliures masculí, Huck va tocar la primera posició en els primers 100 metres, però finalment l'equip es va desinflar i va caure fins la quarta posició amb un temps de 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes. Tot i que aquest temps va ser un nou rècord pel país.
0: Atletisme, nova jornada matinal als europeus. Avui ha començat a competir el plusmarquista mundial Armand Duplantis en el salt de perxa, però també hi han pres part 2 atletes catalans, Carles.
3: A la prova d'heptatló aquest matí, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha iniciat la seva participació amb una victòria a la prova dels 100 tanques. Aquest migdia, el lleidatà Bernat Herta ha participat amb l'equip espanyol del 4x400. Han acabat quarts a la seva sèrie eliminatòria, una posició que els ha deixat fora per ben poc de la final.
4: Queríamos estar en la final y este grupo se la merecía por todo el trabajo que hay detrás. Pero tampoco desacredito que yo creo que ha sido una muy buena carrera. Ha sido la primera carrera de Ángel con absoluto, Juanjo, y han corrido como auténticos veteranos. No hemos tenido ningún problema en carrera, hemos entregado bien. Creo que la lectura tiene que ser de que la primera vez que corremos con este equipo hacemos una marca que está muy bien, en otras ediciones seríamos finalistas.
3: En canvi, la jornada d'aquest matí, l'equip espanyol femení sí que ha aconseguit la classificació per la final del 4x400.
0: Aquest cap de setmana comença el Mundial Masculí Femení d'Hockey Herba, que es fa conjuntament als Països Baixos i a Bèlgica. David Gallofré, molts catalans, molts.
5: Doncs sí, perquè la selecció espanyola masculina afronta el Mundial amb 12 catalans entre els 20 convocats. A més d'Irlanda, amb la que farà el debut diumenge, la selecció comparteix el grup C amb Austràlia i Sud-àfrica.
0: I també hi haurà una important representació a la selecció femenina.
5: 9 de les 20 jugadores són catalanes. Les de Carlos Cuenca també debutaran diumenge i comparteixen grup amb Bèlgica, Nova Zelanda i Irlanda.
0: Canviem d'esport i anem a l'europeu de gimnàstica, que també es fa europeu de gimnàstica, en aquest cas a Croàcia.
5: Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero disputaran demà la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació. En ciclisme, primera victòria com a professional d'Adrià Perica. S'ha guanyat la 7a etapa de la Volta a Portugal amb només 20 anys.
0: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut i el Girona han passat avui revisions mèdiques prèvies a l'inici de la pretemporada. Dilluns, dimarts ho fa el Manresa, dimecres el Lleida, d'avui en 8 ho farà el Barça. Fins aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Demà no, perquè demà és dissabte, però dilluns sí, a les 2 en tindrem més. Gràcies i fins llavors.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Yeah. Aquí i ara, la millor música.
1: Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. In my head.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: legs.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres, 14 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell ha renovat recentment la flota de contenidors i ha impulsat la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei. Hem parlat amb el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Calafell, l'Aaron Marcos, per ampliar la informació facilitada pel consistori. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La policia local de Calafell ha detingut aquesta setmana a Calafell Platja una persona per un presumpte robatori amb violència i intimidació. Natura, coneixences i lleure. Més de 3.000 persones participen en el programa de vacances en família a les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés. El Chiri Bai arriba a Cunit per acomiadar l'estiu amb una gran festa d'aigua. Més del 10% dels arbres catalans estan greument debilitats, segons el sistema de seguiment forestal. Alerten que l'abandonament de la gestió tradicional, el canvi climàtic i les plagues fan més vulnerables els boscos. Els plans d'ocupació comarcals de la Diputació de Tarragona arriben a més de 140 municipis. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
2: Avui en els esports parlarem amb en Josep Pérez, president del Club de Tir amb Arc de l'Arboç, una entitat que va néixer l'any 2006 i que, en gairebé dues dècades, ha aconseguit ni més ni menys que 5 campionats d'Espanya i nombrosos campionats a Catalunya. Aviat aquesta entitat canvia d'ubicació per a créixer encara més. En una estona us donem tots els detalls.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Com avançàvem al començar, Calafell ha renovat recentment la flota de contenidors i ha impulsat la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei de recollida de residus i de l'espai públic. Hem parlat amb el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Calafell, l'Aaron Marcos, per ampliar la informació facilitada pel consistori. El regidor ens explica els avantatges d'aquests nous contenidors, que tenen la mateixa capacitat que els anteriors, però són més accessibles i segurs. També ens parla de la campanya mediambiental dirigida al reciclatge, molt important no només per reduir les emissions, sinó també per l'estalvi municipal, que impacta també directament a la ciutadania. L'escoltem.
3: Els contenidors que teníem de Calafell venen heretats de l'antiga empresa, no?, de KVP. Eren uns contenidors que ja venien trotinats, ja venien bastant malament. Bueno, nosaltres, en tot aquest procés, el que hem analitzat quins són o quins haurien de ser els contenidors, els futurs contenidors de Calafell, i en aquest cas ens vam decantar-nos per un contenidor, no?, que tingués, doncs, que fos una miqueta més baix. Per exemple, aquí al passeig marítim, quan una persona creu el pas de Sebre, es veu perfectament, no?, quan hi ha una persona, per tant, donant més seguretat. Per al que al ser més baix, doncs són més accessibles, no? És més fàcil de ser la brossa, tot i que semblen més petits, no ho són. La capacitat és exactament la mateixa que hi havia anteriorment, perquè aquesta part de dalt, no?, aquests contenidors que eren més alts, doncs el problema que tenien és que la part de dalt no s'omplia, no? Doncs, bàsicament, aquests contenidors el que fa és eliminar la part de dalt, doncs queden més compactes, però la capacitat útil és exactament la mateixa, no? Que això és un dubte que ens han transmès. Bueno, doncs acompanyant a tota aquesta campanya de renovació de contenidors, el que hem fet és engegar una campanya d'educació ambiental on volem promocionar que la gent entengui per què és important separar, no?, a casa. Per què és important separar? Doncs per moltes coses, no? Entre d'altres, perquè quan separem, no?, facilitem aquesta recuperació del residu, i llavors tot el que fiquem al rebuig, tot el que fiquem al contenidor gris, ho hem de cremar. I això va associat a unes emissions de CO2, de canvi climàtic, no?, augment del canvi climàtic, etc. Per tant, separar és molt important, primer, per aquest tema, el tema ambiental, però també perquè a nosaltres ens costa menys diners quan separem els residus. Per què? Perquè tal i així com el rebuig, el gris, ens costa diners incinerar, en el cartró, en els envasos o amb el vidre, ens tornen diners, no? Aleshores, quan separem, no només estem fent un bé pel medi ambient, sinó que a part també estem millorant l'economia del municipi, fa que la taxa no hagi de pujar tant.
0: El reciclatge a Calafell no treu bona nota. Hem de millorar. Ens ho explica el regidor Aaron Marcos.
3: Nosaltres estem una miqueta per sobre de la mitjana del Penedès fa 2 anys. Ara, com han canviat diversos sistemes, doncs hauríem d'analitzar-ho bé. Però sí, en principi nosaltres sempre hem estat una miqueta millor, però estem a la taula mitja baixa de Catalunya, no? No som una ciutat que recicli especialment. Els nostres objectius, que són alineats amb la Unió Europea, és arribar al 60% per 2030, i per això necessitem la col·laboració de la gent.
0: La renovació de la flota de contenidors del municipi és progressiva, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos.
3: Evidentment, el desplegament, tu quan demanes 1.600 contenidors, que és el cas de Calafell, això és molt difícil que ho tinguin en estoc. Per què? Perquè són contenidors que s'han de fabricar. Quan s'encarrega, es fa el concurs i s'encarrega l'empresa, aquests contenidors, doncs té un pla d'entrega. D'acord? Què hem fet nosaltres? És començar a renovar contenidors on hi havia més intensitat d'ús, on s'usen més i on estaven pitjors. Tothom em dirà que la casa seva sempre està pitjor. Però, en tot cas, la fase de renovació de contenidors dura 4 mesos. D'acord? En aquests 4 mesos, quan comença el juny, doncs a partir de setembre o octubre estaran pràcticament tots renovats, sense excepció.
0: També cal tenir en compte la problemàtica actual en relació a l'increment de residus amb motiu de les polítiques dels municipis veïns. Residents al Vendrell, per exemple, tiren la brossa a Calafell.
3: Sí, nosaltres el que hem pogut notar és que els municipis veïns van canviar de sistemes, que als llocs fronterers doncs tenim un increment notable, més que notable, de gent del Vendrell que ens ve a llançar la brossa a Calafell. Bueno, nosaltres hem iniciat una campanya per fer que aquesta gent, pues, conscienciar-la que Calafell es tira la brossa al seu municipi, no pot carregar el municipi de Calafell amb la brossa dels veïns, no? O sigui, a les zones fronteres s'han instal·lat aquestes banderoles que, bueno, diuen bàsicament que el teu residu al teu municipi, no? Però això no va només amb aquestes banderoles, sinó que hi ha una campanya d'inspecció on s'està monitoritzant qui ve a la brossa, qui ho deixa al terra, i s'està sancionant amb bastanta fermesa.
0: Calafell ha optat per no imposar els contenidors tancats, ja que des del consistori volen en primer lloc conscienciar sobre la importància real del reciclatge.
3: Per tot el municipi, que s'anirà desplegant durant l'any, no? Que hem començat amb aquestes banderoles, on diuen que bàsicament hem de fer-ho bé, no? Nosaltres hem optat per no tancar encara els contenidors, i el que hem fet és deixar-los oberts. Per què? Perquè hem d'adonar-nos que el sistema, com podem comprovar, no acaba de funcionar. No és que la tecnologia no sigui bona, però creiem que fa falta primer una transformació social i de convèncer la gent de per què s'ha de separar. Això és molt important. Llavors ara treballarem aquesta línia, intentar conscienciar per què hem de separar casa i per què hem de reciclar, que és molt important, no? Per això nosaltres hem decidit i hem optat de moment per deixar-los oberts i intentar arribar a aquests números sense la necessitat d'implementar aquesta tecnologia, que per una altra banda és molt costosa, no?
0: La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte, convivència i corresponsabilitat, perquè cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb uns serveis públics de qualitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Calafell ha detingut aquesta setmana una persona com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, arran d'uns fets ocorreguts al passeig marítim de Calafell Platja. Una patrulla que realitzava tasques de proximitat va ser requerida per una persona que va informar als agents que li acabaven de sostreure el telèfon mòbil. Segons les manifestacions recollides, els fets s'haurien iniciat després que la víctima es negués a lliurar diners a una altra persona, que posteriorment li hauria pres el telèfon i hauria mantingut una actitud agressiva quan se li va reclamar que el retornés. Els agents van intervenir, van separar les parts i van recuperar el telèfon mòbil, que va ser retornat al seu propietari. Davant els indicis recollits i amb el suport d'altres dotacions policials, es va procedir a la detenció del presumpte autor. La persona detinguda va ser traslladada per efectuar les diligències corresponents i posteriorment posada a disposició dels Mossos d'Esquadra. L'actuació s'emmarca en les tasques de prevenció, proximitat i seguretat ciutadana que la policia local desenvolupa habitualment al passeig marítim i a les zones de major afluència del municipi. Això ho signa l'inspector en cap, el Ferran Martínez Castillo, policia local de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim ja la plana comarcal. Les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés s'acullen fins a finals d'agost més de 3.000 participants de vora 900 famílies en el marc del Marxem en Família, un programa turístic que combina la vocació d'educació a través del lleure de la Fundació amb el concepte de les vacances de proximitat. En aquesta proposta, el coneixement dels entorns rurals i naturals de Catalunya on se situen les cases de colònies es combinen amb l'experiència de viure unes colònies familiars. Durant una setmana, les famílies fan excursions a zones turístiques de la zona i poden participar en gincanes i jocs amb altres famílies. Durant l'estada també es programen activitats com contemplar les estrelles o fer esports aquàtics. Tot plegat, dinamitzat per monitors i monitores especialitzats amb l'objectiu que els participants visquin experiències amb sentit i adquireixin nous coneixements i valors en un ambient lúdic i familiar. A cases i albergs com les que té l'entitat a Calafell, a Llívia, Girona, Salardú i Rialp, a Lleida, la Pobla de Lillet i Cantoni Gros, a Barcelona. Pere Vives, cap d'Educació Ambiental i Colònies de la Fundació Pere Tarrés, comparteix que un dels punts forts d'aquesta proposta vacacional és la socialització entre les famílies més enllà del propi nucli. Tant és així que fa molts anys que unes quantes famílies d'arreu de Catalunya i de fora quedem juntes per passar uns dies de vacances en aquesta casa de colònies. I venim amb ganes de fer créixer el grup i conèixer més famílies, manifesta Sara Rifé, filla d'una d'aquestes famílies. Aquest any, un moment destacat del programa vacacional a Calafell, concretament a la Casa de Colònies Artur Martorell, ha estat la preparació per observar l'esperat eclipsi solar. La Fundació Pere Tarrés té una trajectòria de prop de 70 anys en la gestió de cases de colònies i albergs i en activitats de vacances per a infants, adolescents i joves, i cada estiu els casals, colònies i activitats de lleure organitzades per la Fundació i la seva federació apleguen més de 40.000 persones. Durant tot l'any 2025, 8.945 persones es van allotjar a les cases de colònies de la Fundació en el marc del programa Marxem en Família.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: I també a la plana comarcal, a Penedès Marítim, el pròxim 29 d'agost, Cunit recuperarà la Xiringuitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Chiri Bye, una festa organitzada per l'Associació de Joves per Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. La jornada començarà a 6:15 de la tarda amb la concentració del primer xiringuito que participa, Tsunami Beach Cunit, i la ruta començarà a 6:15. Els participants recorreran 4 xiringuitos del municipi acompanyats de DJ Gesta d'Ella, que posarà música des del característic tractor per convertir el passeig marítim en una autèntica festa. El pack del Xiribai té un preu de 15 euros i es pot adquirir en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. El pack inclou una pistola d'aigua i 5 consumicions, 4 monedes per bescanviar als 4 xiringuitos participants i una 5ª consumició de regal que es podrà utilitzar a l'establiment que prefereixi cada participant. Després de completar el recorregut pels xiringuitos, al voltant de les 9 de la nit, la festa es traslladarà a la plaça de turisme, on tindrà lloc una gran guerra d'aigua i continuarà la música amb el DJ oficial de la festa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: A la plana general, més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de defoliació superior al 40%, un llindar que els tècnics consideren indicador de debilitament forestal. Així ho constata la darrera campanya de la xarxa 8x8CAT, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans, que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les arreu del país. Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens extrems. Jorge Heras assenyala que els tres factors principals de l'estat fitosanitari dels boscos són el canvi climàtic, la globalització, que facilita l'arribada d'espècies exòtiques, i, sobretot, l'abandonament de la gestió forestal tradicional.
4: Hi ha molts factors que influeixen en l'estat fitosanitari, però sobretot els tres més importants són, primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. El tractament és diferent en un cas i en l'altre, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
0: Marta Corredoira, tècnica especialista en sanitat forestal de Forestal Catalana, explica que la xarxa 8x8CAT supervisa l'estat fitosanitari dels boscos a tot el territori català a través de parcel·les repartides arreu de Catalunya.
5: El 8x8 és una xarxa que ocupa tot el territori català, que està composada per 383 parcel·les, on supervisem l'estat fitosanitari o salut dels boscos a Catalunya. I què fem? Pues prenem diferents paràmetres. Pues un d'ells és el paràmetre de foliació dels arbres, però també prenem dades asomètriques, com diàmetres dels arbres, alçades i demés, per poder veure com evolucionen les masses forestals catalanes. I paral·lelament també fem anàlisis de possibles plagues que estiguin afectant els arbres, o a les comunitats vegetals, i agafem mostres per portar al laboratori per poder fer uns anàlisis més aterrats.
0: Els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els 10 Consells Comarcals, finalitza els plans d'ocupació amb actuacions forestals i urbanes en un total de 145 municipis de la demarcació de Tarragona, amb l'objectiu d'afavorir la inserció al mercat laboral de persones en situació d'atur i condicionar entorns naturals. Entre les intervencions més destacades hi ha les tasques de desbrossament forestal i la neteja de camins. Així mateix, també s'actua en la millora del recorregut d'alguns dels camins, el condicionament, repàs i manteniment de les rieres, així com treballs vinculats a la construcció i manteniment d'obres en general a la via pública, edificis i instal·lacions municipals, entre d'altres. La Diputació de Tarragona destina prop d'1,5 milions d'euros a l'execució d'aquests plans, que fan possible la contractació de 50 persones, 5 persones per cada comarca.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
2: Avui a la nostra secció d'esports posem el focus en una disciplina que potser no té tant protagonisme als grans mitjans, però que al Baix Penedès compta amb una trajectòria esportiva més que destacada, el tir amb arc. Parlem amb en Josep Pérez, president del Club Tir amb Arc de l'Arbós, una entitat que va néixer l'any 2006 i que en gairebé dues dècades ha aconseguit ni més ni menys que 5 campionats d'Espanya i nombrosos campionats de Catalunya. Però avui no només volen parlar del passat i dels èxits esportius del club, sinó que en Josep Pérez ha vingut als estudis perquè l'entitat afronta un canvi molt important. Després de no poder disposar d'un espai adequat a l'Arbós, el club ha decidit fer un pas endavant i convertir el projecte en una entitat d'àmbit comarcal, el Club de Tir amb Arc del Baix Penedès. I aquest nou projecte ja té espai. Llorenç del Penedès ha cedit un equipament que l'entitat està adaptant i que espera poder inaugurar ben aviat. En parlarem amb en Josep Pérez, però també aprofitarem per conèixer millor aquest esport, descobrir què hi ha darrere de gairebé 20 anys de trajectòria i saber què vol aconseguir el nou club de tir amb arc del Baix Penedès. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Principalment heu vingut aquí als estudis de Calafell Ràdio per donar una gran notícia, que no sé fins a quin punt podeu dir i no, però què ens podeu avançar d'aquesta novetat que teniu per aquesta temporada d'enguany?
6: Sí, bé, nosaltres érem el club de tir amb arc de l'Arboç, un club local, com qualsevol altra entitat esportiva, doncs un club de bàsquet, un club de futbol o qualsevol altra. Però en principi, bueno, doncs, a partir d'una necessitat d'espais i coses que tenim una miqueta més complicat, doncs, bueno, vam començar a parlar amb diferents ajuntaments i això, i curiosament, un dels ajuntaments va fer un anàlisi molt, molt acurat. Vol dir, realment, per les vostres necessitats. Necessitat d'un espai gran, un esport minoritari, vosaltres, en un club local, realment no és poder el més adient. El més adient, vosaltres necessiteu un espai gran i moure's, doncs, amb com a mínim, diguéssim, un espai de caire comarcal, on vosaltres doncs, podeu donar aquest servei a tota la comarca, realment, no simplement a un poble. I realment, doncs, és l'enfocament que ens va semblar encertat i vam dir, per aquí, doncs fem-ho així, convertim-nos en un club de tir amb arc que pugui donar servei a tota la comarca, a tota la gent que estigui interessada. Al mateix temps, el nostre nom serà Club de Tir amb Arc Baix Penedès, perquè realment el que volem al final és que si assolim èxits esportius, doncs que qualsevol persona del Baix Penedès es pugui considerar com a propis, no? I d'alguna manera, doncs, bueno, integrar-nos dins d'aquest nou sistema i a un nivell molt més comarcal i més ampli, per dir-ho així, no?
2: En quin moment us adoneu com a club que les instal·lacions de l'Arboç se us estaven fent petites? Quines necessitats ja teníeu com a club?
6: En principi hem estat una miqueta nòmada, ¿vale? Perquè per l'espai que nosaltres necessitem, fins a 70 metres per l'arc olímpic, és un camp de futbol pràcticament. Camps de futbol lliures o espais d'aquesta mida és molt difícil de trobar. Vam tenir la sort doncs, que bueno, l'Arboç va canviar del camp de futbol, però clar, i va quedar el camp antic i de moment vam poder estar allà, però clar, era un espai urbanitzable. Aquest espai sabien que era una cosa limitada, que jo no podien continuar allà molt de temps, no? Després l'Ajuntament doncs, bueno, va tenir necessitats allà de fer servir aquell espai també per altres coses, bueno, van començar a compartir i cada vegada estava quedant més petit, no? I aleshores, bueno, agraïm a l'Arboç que haguem pogut tenir aquest espai també durant molts anys, ens ha estat molt bé, ja vam fer un campionat de Catalunya, hem fet un munt de tirades oficials de Lliga amb la Federació Catalana, s'han fet moltes coses. Concentracions dels nois del grup de tecnificació abans dels campionats d'Espanya, o sigui, s'han pogut fer moltes coses, no? Perquè jo ens ho permetia, ara ja no. Ja ha arribat, és molt més petit, queda en un espai molt reduït i allà ja no podíem fer res més. Aleshores, bueno, vam contactar amb altres ajuntaments, vam proposar aquest projecte ja com una cosa comarcal i al final, doncs, bueno, vam tenir la sort doncs, que l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, i tinc que agrair-li especialment al senyor Sergi Rovira, el regidor d'Esports, doncs, home, li va semblar correcte, des del primer moment ens va recolzar, vam començar a buscar una miqueta d'espais que teníem per allà que poguessin ser vàlids i al final doncs, vam trobar un doncs, que estava prou bé. Ara, el problema que tenim, com tot, és que els espais s'han de condicionar perquè nosaltres amb aquest esport hem de tenir unes mínimes condicions de seguretat, que sempre és el més important de tot. I això, doncs, bueno, costa molt de condicionar un espai que és molt obert, com realment és el cas que tenim ara. Aleshores, el que estem fent, doncs, bueno, és una mica a mica. De moment començar a distàncies curtes, el proper pas serà a distàncies mitjanes i arribar fins a distàncies llargues un cop estiguem una miqueta ja estabilitzats allà.
2: Ens podeu avançar quins espais tindrà doncs, aquest espai, quins equipaments tindrà?
6: Bueno, en principi tenim un lloc on podem guardar les coses, tenim una caseta, tenim les dianes habituals, com tot, tenim doncs, un lloc doncs, per muntar, desmuntar els arcs, tenim la gran sort que hi ha una piscina allà al costat, que té serveis i aquest tipus de coses, estem també intentant de parlar, trobar un tipus de conveni amb ells per poder fer servir tota aquella zona, té també un petit bar allà al costat, el qual doncs, és molt positiu per nosaltres. O sigui, l'espai promet, realment és un espai molt gran, enorme. Està al Priorat de Banyeres, per la zona de Llorenç, i és un espai que era un antic camp de futbol. Està tot rodejat de camps d'oliveres, és preciós, el lloc és molt, molt maco. No? Bueno, s'ha de fer molta feina, evidentment, i bueno, els recursos són els que són, per tant, el temps també serà una miqueta llarg. Però la veritat és que és un espai, per nosaltres, molt maco i que permet fer moltíssimes coses.
7: et volia preguntar també pels recursos, perquè al final engegar un projecte d'aquesta magnitud i voler doncs, créixer com a club requereix d'uns recursos que probablement costen de trobar. Com us ho esteu fent per trobar potser subvencions? Quines ajudes esteu rebent?
6: El tema de subvencions està una miqueta complicat, perquè primer, per tenir una subvenció, per exemple, de la Diputació de Tarragona, has d'estar establert i tenir un conveni com a mínim per 10 anys amb aquell espai. I després pots tenir fins al 90%. Però això, de moment, aquí no podem accedir-hi fins que no tinguem tot el tema també del conveni gestionat amb l'Ajuntament de Llorenç i tot aquest tipus de coses que és en el que estem ara. De moment ens movem en recursos propis, bàsicament. Teníem, afortunadament, teníem tot el material de tir, són 20 anys a Campionat de Catalunya, tenim material suficient per destacar sense cap problema. Sí que és veritat que hem hagut de construir unes primeres proteccions necessàries que havíem de fer, que per això hem fet de moment fins a 18 metres. El proper pas serà allargar aquestes proteccions. Són unes proteccions individuals que s'han de muntar als costats del camp i, bueno, necessitem més. Necessitem moltíssimes més, però s'han d'anar fent a poc a poc, no? Perquè els recursos, ara mateix, són recursos propis. No ens movem amb això i no hi ha més. Per tant, mentre puguem anar fent, ho planifiquem amb els recursos que tenim en cada moment.
7: Abans parlaves de la inauguració.
6: Sí.
7: Teniu ja alguna data prevista? Teniu ja alguna idea de com serà? Que ens podeu avançar?
6: No, hem de parlar una miqueta amb l'Ajuntament de Llorenç, també. En principi, el tema és aquestes dues setmanes que queden. Acaba d'enllestir tot el tema de papers, perquè està tothom de vacances. Hi ha festes majors, la federació també està de vacances, hi ha un munt de coses que tot s'ho endarrereix una miqueta. Ara ja és un tema, bàsicament, burocràtic. És enllestir tots els papers que ens falten i ja està. La nostra idea s'està tirant el 1 de setembre. Perquè realment quan comença la temporada de sala és quan la gent ja ha de començar a entrenar els 18 metres, que realment és el que tenim ja preparat per fer. Per tant, si tot funciona bé, si no tenim els inconvenients, si no passa cap cosa estranya, en principi jo considero, vaja, esperem, la nostra idea és aquesta, l'1 de setembre poder estar tirant ja, si tot quadra, vaja.
7: Acabeu de començar ara aquest projecte pràcticament de zero, tot sí. I que teniu 20 anys de història com a club. Com aprofitareu aquest bagatge per aquesta nova etapa?
6: Doncs, home, per fer algunes coses millor de les que es feien. Millorar allò que sabem que ens funciona, però que es pot fer millor, i algunes coses, doncs, bueno, enfocar-les d'una manera una miqueta diferent. El que no renunciarem és a la nostra manera de treballar. Aquest tema de formació, que també, per exemple, doncs, portàvem sempre cada any, portàvem algú de fora, doncs per fer uns seminaris de formació. He portat a gent d'art compost, de tradicional, d'art nu, de tot tipus d'aquestes coses. Aquest any segurament no ho podrem fer perquè ja són masses coses, però la nostra intenció és continuar igual. El sistema de formació, en principi, el mateix, insistir i millorar-ho si podem. L'escola, si podem mantenir-la també, perquè bueno, per l'escola necessitem sales i aquest tipus de coses, però bueno, un dels de la nostra intenció també, com ser club de tir amb arc comarcal, és poder tenir instal·lacions en diferents llocs, en diferents ajuntaments, i que si ho aconseguim, perquè això és un tema complicat, evidentment, que ho senti com a propi. Aquest serà poder l'enfocament més difícil d'aconseguir, jo crec.
7: Ja per acabar, alguna persona que ens estigui escoltant o que ens estigui veient, si vol provar de fer tir amb arc, com pot adreçar-se a vosaltres? Què és el que es trobarà?
6: Bueno, en principi, el que es trobarà, doncs, bueno, en principi que serà benvinguda a partir del setembre. Abans és difícil que ara puguem fer alguna cosa. I, bueno, ja tenim gent que ens ha trucat, que volen venir a provar, però, bueno, ara de moment no podem fins que no completem el trasllat i ens estem una miqueta establerts allà. En principi tenim Instagram, que ens poden buscar, Club Tirambar l'Arbós, ara mateix. Hi ha el telèfon de contacte, em poden trucar i ja quedem un dia, venen, proven sense cap compromís i si els agrada, no, després ja parlarem del curset i aquest tipus de coses. Però que en principi no hi ha cap problema, qui vulgui, vingui, provi. Vull dir, és com tot, vull dir, has de provar-ho. Si no, tira en barc, té una cosa molt, molt particular. O t'agrada moltíssim o l'odies a mort. Vull dir, és així, perquè o és molt avorrit o t'agrada moltíssim. I això depèn de cada persona. És una cosa que si tu fins que no ho proves no pots saber.
7: Doncs estarem pendents, per tant, d'aquesta futura inauguració i de veure com creix aquest nou club que vol apropar el tir amb arc a esportistes de tota la comarca. Recordeu que aquesta entrevista la podeu trobar sencera al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui divendres 14 d'agost de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, amb tu.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els 70.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podries sonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.